0: ens repetim, Santi, bona tarda a tota la gent que ens està escoltant. I us ho dic, tu vas parlar d'un endroit que és qui és déjà formidable quan on parla de ces régions méditerranéennes, les Terres de l'Ebre, que ils commencent déjà leur, disons, ouverture aux touristes, aux gens qui veulent venir dans ces terres. C'était unique et incomparable. Doncs, explica'ns aquest el canal que és.
1: Doncs bé, com tu ben bé dius, en un territori únic i incomparable per la seva privilegiada situació a la Mediterrània i a meitat de camí entre Barcelona i València, que ha fet de les principals vies de comunicació l'autopista A7 i la Nacional 340, dotin la vila d'Alcanar d'una fàcil accessibilitat. El municipi està constituït per tres nuclis ben diferenciats: Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja, que cobreixen bona part de la façana costanera de la comarca del Montsià.
0: Es té que dir que és un municipi de més de 8.000 habitants, situat al límit, com hem dit, entre la província de Tarragona, i dividit en dos nuclis, interior, doncs, i exterior. I un altre tercer, doncs, que s'ha afegit després per a seguida, El primer productor de cítrics de Catalunya. Es té que reconèixer, doncs, es té que dir, que és una cosa ser el primer productor de cítrica.
1: De taronges.
0: De taronges. De pays català. Doncs, on peut dire, parfois, on s'imagine que des grandes extensions de terrain, des grandes villes, ce sont les seules qui sont capables d'assolir cette importance. Donc non, c'est la ville d'Alcanar. I el port esportiu pesquer de les cases d'Alcanar és el més meridional de la costa catalana, prop de la desembocadura del riu Sénia, limitant administrativament Catalunya pel sud. I faut dir aussi que Alcanar pertien a la comarca, com dit, no, en català, del Montsià. I doncs, que, com deies tu, la gent d'Alcanar se'ls anomena
1: canareus.
0: Canareus. Doncs, sí. Té alguna cosa més a dir sobre...
1: Sí, no, per resumir en tres paraules tot el que venim de dir, podríem dir que l'aigua, la terra i la gent és això el que fa únic el Alcanar.
0: Doncs, quand on a ces trois éléments, l'eau, le climat et les habitants, qui composent une ville, je crois qu'on peut pas se plaindre, tout est dit, et c'est pratiquement plus la peine de parler de quelque chose comme ça.

0: doncs, després d'haver escoltat aquesta cançó, els orígens històrics del canar es troben al poblat ibèric i Barcabó de la Moreta del Remei del segle 7 i 2 abans de Jesús, la població de la qual va baixar posteriorment a la plana en època romana. La prova és que molt a la vora de l'actual nucli urbà del canar s'han descobert les restes d'una vila a banda d'un seguit d'indicis més. Hi ha també la presència islàmica. On sí, toujours dit que cette présence islamique est omniprésente. Omniprésente, bon, c'est vrai, non, on la voit pas, disons, dans la rue d'une façon, disons, comme si on serait dans un village de l'autre côté de la Méditerranée.
1: Non.
0: Mais ça reste quand même quelque chose, disons, de...
1: Sí.
0: Impalpable, quelque chose qui est impalpable.
1: Ha deixat coses en les tradicions,
0: en
1: la cultura, en la llengua també, paraules que...
0: Paraules algunes, els pobles,
1: com sèquia, la sèquia,
0: tot això. Sí. Per exemple, tot al, al canà, doncs, sí, al és l'article.
1: Exacte.
0: Doncs és l'article de al. I, per exemple, doncs, sèquies, sènies.
1: Exacte.
0: O sigui, tot el que és nòries, coses així, que per poder regar...
1: Sistemes
0: poder,
1: de regadiu.
0: Sistemes de regadiu, perquè sobretot, doncs, ja en aquella època, sobretot partint del principi de que l'Ebre, com he dit sempre, era l'eix vital d'aquestes regions, però sí una porta d'accés cap a l'interior que permetia el comerç amb les terres de l'interior, doncs aquelles regions se'n van donar compte de que eren molt regant-les, en podien treure un profit en comptes de deixar-les de qualsevol mena.
1: Sí, sí.
0: I aquesta, doncs, és potser una de les tradicions que ha quedat molt
1: sí, sí,
0: arrelada entre la gent, eh?
1: Que és el que us comentarem ara. És
0: I això és. El lèxic, la toponomia, la indumentària i les tècniques més tradicionals de la pagesia canareva conserven abundoses reminiscències dels 5 segles de presència islàmica, des dels principis de la 8a centúria fins a l'any 1148, en què Tortosa va ser conquerida pel comte català Ramon Berenguer IV. El terme municipal, canareu, va abrigar una estesa d'alqueries, els noms de les quals són coneguts gràcies a un document de donació otorgat per Ramon Berenguer III el Gran a l'estiu de l'any 1097, habitades tant per la població aborigen iberoromana com per els clans berbers, on l'agricultura de regadiu va experimentar-hi una gran embranzida sense precedents. Doncs veuràs, és com dice la culture, disons, de pouvoir arroser les champs, amener l'eau aux endroits précis, aux endroits qu'on avait besoin de cette eau sí, sí, pour rendre les terres, disons, arables sí, sí, et laborables. Donc c'était peut-être un des héritages les plus importants de cette présence islamique.
1: Sí, sí, no, és, tot, com tu dius, es pot dir que totes les terres de l'Ebre, les parts baixes, el conreu de tarongers, el conreu de l'arròs, el delta de l'Ebre, les oliveres, tots aquests sistemes, sí, suposo que si no hagués sigut pels àrabs també haguessin arribat, no?
0: Sí.
1: Però els 5 segles i més que hi van estar, doncs, aquesta presència s'ha notat.
0: Sobretot que van fundar moltes alqueries.
1: També.
0: Que fa que fundar aquestes menes de masies, que en diem nosaltres després, posteriorment, doncs, esclar, aquella gent tenia que fer portar l'aigua al màxim per poder tirar
1: exacte,
0: endavant.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè la terra, encara que siguin aquestes contrades meravelloses de les terres de l'Ebre, com a qualsevol altra regió, si la terra no la treballes, no et dona res.
1: Exacte.
0: I treballar-la sense regar-la, si l'aigua no, si la terra no beu, és una cosa que no arregla ningú i ni dona mai res.

0: Això també potser, Santi, és una de les coses també que ha quedat bastant arrelada, aquest tipus de música,
1: sí,
0: en aquestes contrades, perquè ja que te'n vagis al Maestrat o no, doncs és el mateix tipus, les dolçaines, els grallers, les timbales, els tabals, doncs és cosa que ha quedat molt arrelada en aquestes contrades,
1: sí.
0: Aquest tipus de música, vull dir-te.
2: Com suposo també la manera de ser de la gent, aquesta manera que, o sigui, com tu comentes molt bé sovint a vegades, que a mesura que anem cap al sud hi ha un caràcter més obert, més despert, més mediterrani, més fester, que ho som tots els catalans, però a mesura que anem cap al sud això va en augment.
0: Sí, cada un de nosaltres el té d'una manera particular.
2: Sí, sí, sí.
0: I ben marcat, eh?
2: Sí,
0: perquè
2: sí.
0: Es comences a la Catalunya Vella tocant, diríem, cap a Sant Miquel de Cuixà o en el Rosselló,
2: sí, sí.
0: I té un caràcter, i a mesura que vas baixant cap al sud, aquest caràcter canvia,
2: sí.
0: Els costums canvien.
2: Sí, sí.
0: És una altra mena de veure les coses.
2: Sí. Però aquesta alegria en el parlar, aquestes expressions...
0: Ganes de fer broma,
2: sí,
0: la gent,
2: exacte, doncs...
0: Paraules en segon sentit, fins i tot de vegades en doble sentit, com es podien dir.
2: Jo no sé si això també és influència dels àrabs.
0: Jo crec que és influència del bon temps que hi fa.
2: També, general, també.
0: Quan vius amb sol, quan vius no gaire lluny de l'aigua, l'aire és bo i no estàs anegat de gent que et ve de fora, que et pots guardar els costums, doncs jo crec que són coses que d'elles... Bé, anem a parlar, ara ens vas a parlar doncs, de les muralles i torres de defensa, perquè, esclar, són ciutats antigues.
2: Sí, podem dir que després del període de reconquesta, després del malaurat, s'ha de dir, període de reconquesta, que comporta expulsió i expulsió de població i després repoblació i tot això, clar, són coses que passaven fa 5 o 6 segles al nostre país, a Catalunya, i després d'haver estat una terra insegura i inhòspita, una terra de frontera, perquè quan realment Ramon Berenguer IV va assolir, doncs, diguem-ne, la reconquesta del territori,

0: A través de la carta de població del 28 de febrer del 1239, atorgada per Hug de Fulcalquer, mestre de l'Orde dels Cavallers de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, Finalment la donació documentada l'11 de maig del 1252 va reeixir i Alcanar va esdevenir un nou lloc, un nou lloc amb categoria jurídica pròpia de la puixant i important Confederació Catalana-Aragonesa.
1: Així que dir també que, per exemple, en el que fa referència a les muralles i torres de defensa, esclar, com dius tu, terra de lluita, terra fronterera, durant els segles següents, el nucli primitiu d'Alcanar es va emmurallar, es conserva la Torre del Carrenou, un dels cantons de la muralla renaixentista, i al llarg del seu litoral es van alçar un seguit de torres de defensa contra els atacs dels pirates turcs, els serians, genovesos també. Una de les torres costaneres de més importància estratègica per a la defensa de la vila, la Torre de Sant Pere, més tard dita Torre de Sant Felip, esdevindria el bressol d'un nou nucli dedicat a la pesca i la navegació de cabotatge, les cases del Canar. Una sau sí, no? Evidentment, on diu edifier per la suite, una fois que la terra intérieure fut pacifiée, une fois que la terra intérieure où les gens s'établirent pour commencer à travailler avec toute tranquillité, ils furent aussi soumis à des attaques incessantes des pirates qui venaient des côtes africaines, et que, bon, portés par le fait, disons, d'essayer de ramasser des choses avec un travail beaucoup plus simple, même si c'est en se battant que parfois c'est difficile, mais il faut dire aussi qu'ils tombaient très souvent de fois sur des populations laborieuses, des populations, des gens de la terre, que, bon, ils n'avaient pas grande défense, ils n'avaient pas grande habitude des armes. Et la seule chose très souvent qu'il doit rester, c'est essayer de fuir le plus vite possible pour se réfugier ou dans le château ou dans les environs fortifiés ou qu'il pouvait y avoir.
0: Sí.
1: Et les Genovesos també foren part d'aquests pirates, perquè Catalunya i Gènova, per la possessió del Mediterrani, hem sigut bastants oposats. Les Genovois, les Génois, se furent avec les Catalans pendant quelques siècles, se battirent pour avoir la possession de la Méditerranée. Les uns et les autres, ils voulaient gouverner la Méditerranée. Ils n'eurent pas de chance, ce furent les Catalans qui régnèrent en Méditerranée. Puisqu'on peut toujours dire, d'une manière peut-être, qu'il ne faut pas oublier que les poissons, ils étaient obligés de porter les barres catalanes et aragonaises sur leur dos pour pouvoir naviguer tranquillement en Méditerranée. Dans aquelle saison de les légendes qui disent que les peixos tenien que portar les quatre barres per nedar lliurement a la Mediterrània. Potser és veritat o no, però quin passaport més bonic.
0: I tant.
1: Els peixos. Bé, doncs, que pots provar també dos.
0: Jo el que volia comentar d'això de les torres, que també és molt important i característic del territori, no només d'Alcanar, i també quan parlem d'altres viles de les Terres de l'Ebre també en parlem, trobem torres d'origen berber o àrab i torres d'origen, diguem-ne, de defensa cristiana posterior, en el que és tot el territori de les Terres de l'Ebre n'hi ha infinitat, en trobem a Ulldecona, Alcanar, Amposta, Cambrador, Tortosa, en trobem per tot arreu.
1: I moltes que han sigut fetes sobre bases de romanes.
0: Ah, això també.
1: En certa època, doncs, els romans van establir-se d'una manera potser no tan nombrosa com més tard les altres civilitzacions que van haver-hi, però ells també, doncs, esclar, estaven subjectits a problemes a vegades i el fet havien edificat torres de guaita a diferents llocs, de guaita i de defensa. Doncs arriben els berbers, arriben els moros, i què fan? Agafen aquestes torres, sobre la base d'elles les edifiquen, les engrandeixen, les fan més fortes o més ben curades, i després arriben els catalans i els aragonesos, agafen els restes d'aquelles torres, es modifiquen també per convertir-les en més poderoses en el cas d'una repujada de gent del sud.
0: Sí, exacte.
1: Doncs una de les coses que dius. Podries parlar, doncs, per exemple, de les vicissituds de la vila.
0: Sí, per continuar una miqueta en l'evolució històrica, diríem que ara el període més important de la història el trobem en la Guerra de Successió, que la vila d'Alcanar es va situar oficialment del costat del bàndol borbònic, a diferència de la majoria de la resta dels països catalans. I aquest fet va provocar que durant el període de la guerra, de 1705 fins a 1714, Alcanar no en tragués gaire profit. I posteriorment tampoc. O sigui, el fet d'haver-se posat al costat dels Borbons, un cop la guerra guanyada per Felip V de Borbó, Alcanar no en va treure cap profit d'aquest posicionament. Aleshores, podem dir que un segle més tard hi va haver la Guerra del Francès,

0: que suposaria doncs un trasbals molt gran també d'operacions bèl·liques en el terme municipal.
1: I seria una convulsió social considerable.
0: Sí, sí. I més tard, doncs, com també la majoria de, com ja hem parlat moltes vegades a les Terres de l'Ebre, doncs, les guerres carlines. Les guerres carlines del segle XIX que
1: van acabar, doncs, de fer la trencadissa necessària per enrederir moltes idees de progrés.
0: Exacte.
1: Però que vols, a casa nostra som així, som una gent que quan cada cap un barret i, doncs, cada barret un cap, i doncs la persona agafa les idees i les defensava.
0: I tant.
1: Encara que un dia potser farem, es podria fer un dia algun programa sobre aquestes guerres, definitivament, però era un cas bastant paradòxic, perquè els isabelins, anomenats liberals, s'enfrontaven amb els carlins, més aviat de tradició, a 100% tradicionalistes, però on les coses catalanes eren més tolerades i més acceptades que la banda isabelina.
0: Sí.
1: Perquè els carlins es consideraven molt amb la tradició, bé, ells sortien del principi Déu, pàtria, rei, bé. Però vull dir pàtria, però tradició també, en el sentit que es podia parlar. Jo tenia un avi que era carlí i el castellà el parlava molt poc. I anaven als llocs, els carlins de Barcelona, es reunien i parlaven tots el català.
0: Sobretot diuen que això es va produir més en el que va ser la tercera... Es va produir, de fet,
1: tot,
0: com tu dius...
1: Però una tercera, la darrera carlinada.
0: Es diu la guerra dels matiners, em sembla.
1: Sí, la guerra dels matiners, és la darrera carlinada que va haver-hi. Mm. Doncs allà, és veritat, el fet de... Jo l'himne carlí a casa, jo l'he sentit cantar en català.
0: Mm. Sí, sí.
1: Doncs és una... Demostra un cert esperit que potser de l'altra manera no el tenien. Què et sembla? Escoltem una miqueta de música més i després passem més endavant.

0: Bé, doncs podríem parlar actualment, Santi, en un moment, que un parell de dècades després de la guerra civil, la darrera guerra civil, doncs amb l'extensió del regadiu i del conreu de cítrics i de planter, el Canar va experimentar un fort creixement econòmic gràcies a haver-se abocat a un monocultiu llavors d'allò més rendible i el futur del qual, però, s'està replantejant seriosament avui. Bé, tots els pobles, tots els llocs, a vegades hi ha plans que després ens doncs, tenen que replantejar, però fi, el Canar, doncs, segurament ha sigut com molts altres llocs, s'han fet coses, potser algunes no s'haurien tingut que fer, sí, però sí. El que no fa res no té res tampoc.
1: Exacte.
0: Això crec, eh? Sí, com sí, diuen, sí. Com ha dit Jules, que a vegades chez nous nous sommes des gens travailleurs et que des pierres on en extrait du jus. Non, peut-être c'est vrai, puisqu'on aime travailler, on fait les choses. Bé, ens parles, doncs, de la torre del carrer Nou, no?
1: Sí, ara començarem a parlar-vos d'aspectes, de llocs concrets de la vila, i començarem per la torre del carrer Nou, que es tracta d'una romanalla de les antigues muralles de la vila, erigides al llarg del segle XVI i XVII. Aquesta torre està situada a la confluència dels carrers Nous, dels carrers Nous i del Raval i va ser restaurada l'any 1984.
0: També hi ha el guaitador o del mirador, que es diu.
1: Sí, la zona del mirador és una zona enjardinada i d'esbarjo que constitueix un lloc excel·lent per a contemplar des de l'indret més elevat del nucli urbà l'horitzó i l'àmplia línia costanera.
0: Doncs bé, hi ha també, per exemple, l'església parroquial de Sant Miquel i de Tall. El temple antic i d'estil renaixentista neoclàssic amb un evident aire de fortalesa data de la segona meitat del segle XVI va ser ampliat pels vols del 1870 amb el creuer i el presbiteri amb el cimbori. Cal destacar-ne els altars de l'interior i sobretot la portalada principal renaixentista. Hi ha, per exemple, tens alguna cosa?
1: Aquí volia comentar allò que havíem comentat abans, sí? Que l'església parroquial, com tot el que seria el barri vell el barri vell de la vila, va servir de marc pel rodatge, pel filmatge de la pel·lícula d'en Ferran Torrent, de la novel·la d'en Ferran Torrent, gràcies per la propina, i en la qual hi van participar molts canareus i canareves com a extras, no?
0: Com a extras, com, sí, sí. Com a figurants.
1: Sí, sí, sí.
0: Com a figurants,
1: fins i tot l'avi del... L'avi del protagonista, sí. De la pel·lícula era un senyor del Canà.
0: Oh, molt bé, doncs bé. Hi ha també les cases del Marquès, el Sunyer i dels O'Connor. Les zones cèntriques conserven aquestes tres cases alçades per les tres famílies més poderoses de la vila entre els segles XIX i XX. Les seves façanes són adornades per interessants blasons. L'església de Sant Pere, presidint la plaça de Sant Pere de les Cases del Canar, fou construïda entre els anys 1862 i 65 i de planta rectangular d'una sola nau sense capelles, seguint un estil arquitectònic eclèctic popular. C'est vrai, ça aussi, il faut dire que l'architecture dans ces régions du sud du pays catalan, et même en allant, disons, vers la partie de Lleida, la partie intérieure de Lleida, remontant, ils ont un style très semblable. Peut-être parce que les gens à l'origine ont été repeuplés par des gens qui venaient de ces régions-là, de Lleida, à part de Lleida, cap à Vall d'Aran, alguns, cap à, diríem, la Seu d'Urgell, màxim. Però és veritat, la majoria de gent va baixar d'aquestes contrades i ser peut-être a causa de ça, que hi ha un estil assez, pas uniformisé, mais assez semblable dans l'ensemble de ces régions-là. Par contre, dès qu'on revient du côté de Barcelone et Girona, le style, c'est déjà romain, c'est déjà beaucoup, c'est différent complètement. Té un altre caire que no és el mateix. Les cases amb porxos, porxades que en diem, o les places amb porxos. Doncs, per exemple, diguin el que vulguin, quan te'n vas cap a la part de les fortaleses que queden o pobles fortificats a la part de Girona, no són els mateixos que, per exemple, a Montblanc. Sortint, anant cap al sud, anant cap a Tarragona, cap a l'interior, ja té un altre aspecte. Les fortificacions, fins a les torres, fins a les portalades d'entrada, fins a tot tenen un altre aspecte. No es pot dir que és una cosa, una trencadissa completa 100%,
1: no, no.
0: Perquè hi ha uns cànons, hi ha unes coses generals, uns estils, però tenen un toc, tenen alguna cosa diferent. Sí. Escoltem una música més o què
1: hi ha? Acabem, que ens queda un aspecte per acabar aquest apartat, que és el de la cisterna del vall, que és el detall de l'escut de la ciutat. Que és una edificació d'excel·lent qualitat, els trets constructius d'aquest espai rectangular 35 per 6 per 7 metres, amb una capacitat de 1.200.000 litres d'aigua, permeten datar-lo entorn de l'any 1600. Els murs són de carreus de pedra molt ben escairats i rejuntats, i la coberta és de volta de canó rebaixada amb 6 arcs torals de pedra picada que la reforcen.
0: No, voilà, un motif de plus que si vous avez l'occasion de descendre au pays catalan et en allant vers ces terres, vers le sud, dans les terres de l'Ebre, une occasion de plus de s'arrêter à Alcanar, puisque vous avez la ville avec ses vestiges anciens et vous avez au même temps la plage.
1: Sí. I el port.
0: I el port.
1: Després en parlarem, el port es menja molt bé.
0: I el port es menja, voilà, ça, et Santi vient me dire une chose qui est typique chez nous, il m'a dit qu'on y mange très bien. Et nous, quand on parle de manger, on aime beaucoup l'histoire, on est très féru d'histoire, on est très avivé de notre histoire et on l'aime.
1: Sí, sí.
0: Mais notre cuisine... parfois dépasse les normes, alors on laisse l'histoire pour la cuisine.

0: sí. Després d'aquesta cançó, Santi, que ens ha dit, doncs, de cara al mar, sí, no podem fer res més que parlar de la mer.
1: Exacte. El canà es miri per on es miri, ens trobem on ens trobem, sempre veurem el mar. És un privilegi.
0: Sí, és un privilegi, perquè ja dic, a mi m'agrada molt la muntanya, sóc de cara a la muntanya, però això és de poder banyar els peus tots els dies al mar, és una cosa que m'agrada molt. M'agrada molt, és veritat.
1: Sí, sí.
0: I el mar, a més, no sé, hi ha gent que diu que els hi dona congoja, els hi dona pena o que sí. A mi no. A mi em dona ganes de fer migdiada.
1: També.
0: I tot la mar de
1: ser. Sí, sí. Doncs el nucli principal d'Alcanà es troba situat a 3 quilòmetres de la façana costanera. Parlem del nucli principal, després hi ha les cases i la platja, que aquests es troben a la mateixa línia de la costa. I és clar, la llum de la Mediterrània omple els sentits, de tota mena de sentits, dels habitants de la població. Els colors, les olors...
0: Sí, fa molt, aquest sol, aquestes postes de sol, aquest llevar del sol de matí, o que sigui, estic influint el caràcter de la gent.
1: Sí, sí, sí. Aleshores, l'extensió costanera del terme municipal d'Alcanar, d'uns 12 quilòmetres, presenta una varietat de platges, platja de sorra fina, platges de suau codolar i recollida escales, per a satisfer els gustos de tots els banyistes. A més, la qualitat de les seves aigües queda demostrada des de l'any 1992, en què reben anualment el diploma de qualitat per la Junta de Sanejament, destacant la platja de les Cases d'Alcanar, que ostenta la bandera blava d'Europa des de 1994.
0: No, voilà, c'est quelque chose qui peut vous rassurer. Quand une ville en permanence depuis 1994 a les drapeaux bleus, l'étendard bleu de la communauté européenne, qui montre, disons, l'état de propreté, l'état, disons, de santé des plages, donc c'est quelque chose à mettre en valeur, hein, quand on parle d'un village, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à ce point-là. Hein.
1: Exacte, és una bandera que és el màxim guardó del que...
0: De garantia que la gent hi pot anar amb tota tranquil·litat, de que no hi ha perill de res.
1: Sí, sí. Platges netes, tranquil·les i amb els serveis i equipaments necessaris constitueixen l'oferta turística de sol i platja del municipi d'Alcanar. Un esplèndid sol i unes temperatures suaus que ens acompanyen al llarg de tot l'any fan de tot el municipi un dels llocs preferits per passar unes vacances inoblidables.
0: Inoblidables, doncs, però no, on peut pas vous dire quelque chose de plus intéressant que ça. Aquest tema jo crec que podríem parlar ara, per exemple, de la muleta del remei o del remei, perquè sí, la gent, doncs, perquè és un lloc, és un jaciment, doncs, que és molt important.
1: Sí, sí. Abans de passar als barris costaners...
0: Sí, o si no comencen, continuen els barris costaners, perquè després tenim la muleta remei i encara tenim que parlar, doncs, a la cuina, aquesta famosa cuina que ens has dit,
1: doncs,
0: perquè si no, ens mos anem sense sopar i malament rai.
1: Malament rai, si no mengem. Sí. Doncs aleshores, us parlem una mica del port de les Cases d'Alcanar, que és un petit poble mariner nascut al voltant d'una antiga torre de defensa contra la pirateria, d'aquelles que parlaven abans, que és una torre que al principi s'anomenava de Sant Pere i posteriorment es va anomenar de Sant Felip, i que va ser enderrocada pels anglesos durant la Guerra del Francès. Destaca l'església de Sant Pere, construïda a la segona meitat del segle XIX, i avui en dia el port esportiu de les Cases d'Alcanar pot satisfer totes les necessitats dels amants de la nàutica. Molts són els atractius d'aquest singular i pintoresc poble anomenat Les Cases, però dos el caracteritzen al màxim. Per una banda, la seva cuina marinera tradicional, que després en parlarem, i la tranquil·litat de les seves platges, que ja us ho hem comentat. Aleshores, la nàutica, des de temps immemorials, aquesta costa ha vist navegar tot tipus de vaixells, tot tipus de barques, emplaçant-se en el major port natural d'Europa, que és el port natural dels Alfacs. Amb els seus 150 quilòmetres quadrats, és la zona perfecta per realitzar tots els esports nàutics. A més, el club nàutic disposa de moltes places per amarrar les seves embarcacions i de tot el material que requereixen la pràctica de les diferents modalitats que es vulguin escollir.
0: Ce qui est très intéressant aussi à dire, par exemple, que la région, en ce qui concerne la nature, entre, bon, il se trouve dans la comarque, dans le canton de Montsian, et par exemple, donc, on a récupéré pratiquement les très anciens chemins de montagne dans la serre de Montsian, dans le terme canard, pour que les gens puissent s'en servir pour des promenades, pour des sorties, parce qu'on a toujours dit, autant on aime la mer qui est à côté, On aime beaucoup la muntanya, on aime beaucoup se promener dans les sentiers de muntanya. Així doncs, quatre itineraris bàsics són propostes de rutes de natura adreçades als amants del excursionisme, senderisme, la pujada de la Cogula, itinerari literari trinitari Fabregat, pujada de la Torreta, camí de Sant Jaume, i per la costa circuit ecoturístic de l'Estanyet a Sol de Riu, al carrer Obert. Sol de Riu, zona humida, en estat de recuperació, pendent de ser declarada zona protegida per la fauna i flora que hi habita. El Montsià, recuperació dels antics, com hem dit, Camer, i doncs, en general, es pot dir que és una de les coses. Hi ha també la pujada a la Cogula, que és un itinerari de natura que l'Ajuntament ens ha donat el màxim d'informacions. Però, esclar, són unes informacions que, per exemple, no us podem dir exactament en cada 5 minuts o 3 minuts o 10 minuts el que fan. Però, per exemple donar-vos una idea en 1:36, plaça del Mirador, prenem la direcció est per pujar la serreta, 97 metres, passant pel costat de les antenes dels repetidors. 5 segons després, passem prop de les granges, el camí trenca començant una forta baixada, passem pel costat d'una pedrera abandonada. Després arribem a una carretera enquitrenada que seguim a la dreta, nord, estem al camí dels castellans, que no deixarem fins que s'acabi. A un quart d'hora, aquest punt és on farem cap a la tornada. A 20 minuts travessem el barranc de les Forques o dels castellans. Després s'acaba el camí, prenem la sendera que puja recta. Doncs tot això és per un lloc, diríem que per una excursió de 3 hores i mitja de caminada. Doncs voilà, si ça vous intéresse, això se va, parce qu'un jour on fera un programa sur le senderisme, sur les gens qui aiment la montagne se promener par le chemin. Mm-hmm. Nous avons en Radio Occitanie, donc, dans le programme catalan, des itinéraires qui nous ont été fournis par des centres excursionnistes, par des mairies, et nous avons aussi dans le programme valencien des mairies valenciennes de la Serra de Mariola, la Val d'Albaida, du côté de Benicassim, donc des itinéraires aussi, des pliants, des itinéraires, des marches, des sorties pour visiter certains endroits. Donc un dia us dono paraula, sí, que farem, sí. Parlarem només de muntanya, de muntanya, de petites excursions, petites sortides, 3 hores, 5 hores, 8 hores, un màxim. Però ja veureu, hi ha quantitat de coses que es poden dir. Jo crec que podem parlar de la muleta del Remei,
1: fer,
0: doncs.
1: Fer 5 cèntims, sí. Sobre la muleta del Remei. La muleta del Remei és un poblet ibèric que es troba situat a la vessant sud de la Serra del Montsià. És un enclavament costaner dins el territori que els autors clàssics van assignar a la tribu ibèrica dels Ilercavons i un punt estratègic d'intercanvi comercial entre el riu Ebre i la Mediterrània. Es tracta d'un centre emmurallat del qual depenien petits assentaments propers. En ell hi viuria l'aristocràcia de la tribu, que controlava els excedents de la zona, principalment cereals, i els intercanviaven per productes de luxe, com podien ser olives, salaons de peix, vi, ceràmica feta al tor, amb diferents pobles de la Mediterrània. Aquesta diferència d'estatus es constata per la construcció de sistemes defensius monumentals, muralles amb torres i bastions que no tenen finalitats militars. I per acabar aquests 5 cèntims, només una darrera característica, que la importància d'aquest jaciment es fonamenta en el fet que és l'únic poblat de l'àrea sud de la Ilercavònia, uh-huh, que presenta una seqüència ininterrompuda d'ocupació entre la segona meitat del segle VII abans de Crist i les darreries del segle II abans de Crist, cosa que ho fa prou important i prou interessant per visitar.
0: Ja també, parlant d'aquests indrets, doncs, l'ermita del Remei, centre de devoció popular envers la patrona del poble, la Mare Déu del Remei. El seu privilegiat emplaçament permet de gaudir una magnífica vista panoràmica sobre la Mediterrània, avançant la línia costanera des de la badia dels Alfacs fins als ports de Benicarbó i Peníscola. Respon a dues èpoques de construcció gòtica, segles XVI i XVII, i barroca amb ampliació per la construcció de creuer i la cúpula. Hi ha també, doncs, com hem dit, els famosos restes del dossier Simi, menys, doncs el parc arqueològic de la Muleta del Remei també, doncs, que està assentat del Doutró, és objecte de diverses campanyes d'excavacions. Per fi, tot això s'està posant, encara s'està acabant, però és veritat, és impressionant de veure la muleta aquesta del Remei, la situació que està, l'han ben ben netejada als voltants i tot, han refet ressortir, doncs, tot el que eren les muralles, les torres, les restes de les cases i tot, doncs hi tenen una magnífica per poder aller visiter. Les gens qui aiment les choses historiques, les vestiges, les pierres. Ça, c'était autant qu'on vous a dit que chez nous, au pays catalan, vous ne serez jamais surpris par les vestiges historiques moyenâgeux, par les vestiges, disons, des maisons, par la cuisine extraordinaire, par le climat merveilleux. Mais vous serez aussi surpris par voir la quantité des vestiges et des divers passages des gens au cours des siècles. Nous avons eu les Ibères, les Celtes, nous avons eu les Visigoths, nous avons eu les Romains, nous avons... Tout le monde est passé pratiquement par le pays catalan. Même Napoléon. Enfin, le plus mauvais, c'était le général Suchet. Parce qu'il voulait raser tous les vestiges de la Tarragone romaine pour punir les Catalans parce qu'ils s'étaient révoltés contre lui. Heureusement qu'il ne l'avait pas fait. Imaginez-vous que Napoléon aurait rasé les pyramides d'Égypte à l'époque. Là, personne n'aurait, peut-être, il n'aurait rien dit. Mais les pyramides, hein, pourtant Tarragone, les vestiges romains de la ville de Tarragone, c'est aussi important que les pyramides, pour nous au moins.

com està el món. Ai, Ramon, ai, Ramon, ai, Ramon, com està el món. Però això ho

0: Don José, après avoir entendu cette chanson qui dit « Ay Ramon, comme est le monde, comme il est le monde », on va parler de quelque chose qui, on le sait, ça n'a pas varié, et c'est excellent, c'est notre cuisine, notre gastronomie. Parce que bon, il y a des choses. Et vous imaginez que par exemple, on fait deux programmes, un en catalan à Radio Occitanie et l'autre en valencien qui parle aussi de ces régions, ces villages. Évidemment, deux jours par semaine, on parle de la gastronomie, de cette cuisine extraordinaire que nous avons. Cette cuisine méditerranéenne à outrance, par tradition. Et parce qu'on l'a dans le gène, il n'y a rien de secret. L'huile, les amandes, le sucre, farine, certaines espèces pour améliorer un peu la cannelle, parce que ce sont choses que on les a apportées avec le temps. Et par exemple,
1: Les picadas.
0: Ah, ça c'est une cosa extraordinaire. Ça c'est une cosa extraordinaire. Je deixo més aviat un allioli per una picada. Jo personalment, no tinc res a veure contra l'allioli, el trobo a mar de bo. Però no és el mateix. Bé, quan hi ha una picada, deixo els menjars que no puguin anar amb ella i només agafo els de les picades amb la picada. Bé, doncs, per exemple, de quoi on pourrait vous parler pour vous ouvrir un peu l'appétit, de l'angustine par exemple, de preparar-se a la mil i una manera, deliciosos suquets de peix, arrossos, fruites i verdures, parce que les légumes aussi c'est une importance, c'est une partie très très très importante de la cuisine méditerranéenne, la cuisine catalane, parce que on ne peut pas dire que nous sommes la vraie cuisine méditerranéenne, mais nous en formons partie, nous en sommes une partie intégrante et assez importante. Aujourd'hui, les générations nouvelles, peut-être, bon, c'est vrai, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas le temps. La gent va potser més aviat quan surt, o va de boates, o va a llocs de menjar coses així. Però, en fi, jo crec que allà, en aquestes regions, encara ens queda el costum de coses típiques.
1: Torna a haver una revifada de la cuina tradicional i del menjar bé,
0: doncs,
1: com del beure bé.
0: Perfecte, llavors hi tornaré, perquè si no, per anar amb aquestes botigues que et donen aquests entrepans a tres pisos i no saps el que menges, no sé, sense dir un nom, perquè no podem dir el nom, Jo, per exemple, doncs, el municipi d'Alcanar ofereix un ampli sortit de productes de la terra, del mar, que fa possible una combinació perfecta pròpia de la cuina mediterrània. A més, l'aparició de noves creacions en apartat de rebosteria tradicional de la zona, els carquinyolis, els cocs, els pastissets, les borraines amb mel, fa dels restauradors canareus uns innovadors en l'elaboració de postres i dolços, pastissos, flams, cremes, sorbets de taronja, mousse de mandarina. Així demostrem, doncs, el seu afany en superació de les diades gastronòmiques d'Alcanar que se celebren la primera quinzena de desembre. Doncs jo crec que en general podríem dir que on n'ha pas de problema, on n'ha aucun problema, disons, de se substanter dans ces régions-là. Nous, on a ici, on a un livret, on a des photos en couleur, on peut avoir passé à travers le micro, et croyez-moi que, bon, moi j'ai déjà retenu la photo, et je m'emporte à la maison, parce que, c'est vrai, només de veure, il y a un cessant agradable, sentós i tot. Després tenim també les festes, que per exemple, les festes del desplegatiu que ens ha enviat l'Ajuntament, es veuen unes mosses, com diem en català, nosaltres.
1: Les pobilles,
0: però en fi, el català normal diu les mosses, doncs vestides de pobilles, amb la senyera catalana, amb la banda catalana i tot que porten, que tot... En fi, les festes ens en pot fer 5 cèntims abans que coem el programa, més gran.
1: Per destacar, per exemple, el mes de gener, com la majoria de pobles de la regió, la festa de Sant Antoni, que van a deixar dels animals, ball de mantons i xocolatada popular. Al febrer, també una festa molt tradicional, el Carnestoltes. Després trobem també per el mes de juny la festa de Sant Joan, la revetlla de Sant Joan, la flama del Canigó, les fogueres. El mes de juliol, la Mare de Déu del Carme, festa dels pescadors, sobretot al poble de les Cases. El mes d'agost, les jornades astronòmiques, la primera quinzena... No, perdó, aquí hi ha hagut una confusió, em pensava que era el mes d'agost. El mes d'agost, destacar la festa major, en Correbous al Port, revetlles nocturnes, degustacions, regates, exposicions, etc, etc. I ara sí, doncs, el mes d'agost, que m'havia confós, les jornades gastronòmiques. Les jornades gastronòmiques és interessant d'anar-hi, perquè allò que dèiem, que s'està revifant una altra vegada la cuina tradicional, tots els restaurants fan un menú especial. Hi ha un preu especial.
0: Hi ha un preu especial, també.
1: I que val la pena.
0: Bé, doncs, bona, el nostre programa crec que ha arribat a la seva fi, Santi. Jo crec que només podem desitjar a la gent, en primer lloc, gràcies a la gent del Canar, dels informes que s'han donat per poder fer un programa sobre ells, desitjant-li que passin tots ells una molt bona fi de tarda i doncs fins al programa vinent.
1: Sí.
0: D'acord, doncs?
1: Bona tarda, a Deixats.
0: A Deixats, Plàtura Monde, i el cop que ven, a Deixats.

E ananda esa lupaur Yushiro en kompani odez Benz, kepel moumen kapiton Paz de la Juda din sa kesto. So ke puden dire sa ke latre a kesto partido, eske restrubam de stereotipest lu del prince encantadou, ke lu bel paire rebuto, e ke paren kesto de sa kalignairo. Sera foursat de pati des poudes del diaple, es courageous e semblo de capita dus cos al moment que se met a manja uno frucho e que se endormis per sen anados. Lo souveni de la fenno que se endormis a causa d'uno pum din neo blanco es mesclat amb uno allusio a la frucho d'Adam e Eva. L'intertextualitat biblica es beleu pas aisido a retrouba per un drôle, mas l'ebucassiu del malefici del diable sera remarcat. Amai d'acco, los amourous es un vistes a travers un agachi ironic, perque lor amour es exagerat. Se pot retrouba la guignado tradicional de Florian Vernet, que s'empatxo pas jamai de mettre son humour de nous texte, per nostre plus grand plaisir. Atal, s'acabo libres d'Occitanio per vei. Buona giornata e buono seguito. Adiu.

0: Bona tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roura Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim. Hem patit moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, aquesta realitat i trenquem silencis. Aquesta setmana ens endinsem en els micromasclismes encoberts. Aquests són els que de manera insidiosa, subtil, persistent, atempten contra la simetria relacional i l'autonomia de la dona. Aquest tipus de micromasclisme no mostra obertament l'objectiu de domini que hi ha al darrere, sinó que ho fa de manera oculta, encoberta, d'aquí li ve el nom. Utilitza estratègies i mecanismes que passen desapercebuts, resultant ser d'aquesta manera molt efectius. Utilitzen l'afecte, l'ús de l'afectivitat, per induir la dona a comportar-se de determinada manera, perquè l'objectiu és dominar i forçar la disponibilitat de la dona. L'objectiu és disminuir la capacitat de pensament i dirigir l'acció d'aquesta, de tal manera que acabi fent el que no vol i alhora que vagi en la direcció que ell vol. Fem incís, remarquem que aquests micromasclismes són subtils, molt subtils. Com ho fa? Doncs bé, l'home aprofita la confiabilitat afectiva de la parella i crea en ella sentiments de poca vàlua, impotència, confusió, sentiment d'estar a la deriva, sentiment de culpa, de manera que dubta de si mateixa, perd l'autocredibilitat i l'autoestima. El perill d'aquests micromasclismes encoberts és que no es perceben al moment, malgrat sí que es puguin sentir els efectes coaccionants. La reacció és tardana i quan la dona expressa aquests sentiments, la resposta per part d'ell és que ets una exagerada. Perquè aquesta reacció tardana per part de la dona, que, repetim, s'entén per la manera insidiosa i subtil d'aquest tipus de micromasclismes, fa que quan es produeix la reacció per part d'aquesta, bé amb mal humor, bé amb fredor o bé amb una explosió de ràbia, fruit de tot allò acumulat, el comentari d'ell és que aquesta explosió és sense motiu. Anem a concretar quins són els micromasclismes encoberts. N'hi ha 7. Parlarem de 7 comportaments. 1. Primer comportament. Abús de la capacitat femenina de cures. Aquest micromasclisme és segurament el més avalat i silenciat socialment. Per què? Perquè interessa i molt que les dones siguin per als altres. És a dir, que en el procés de socialització a les dones se'ns ha inculcat la disponibilitat incondicional. Estar disponible per als altres, fer per als altres, per sobre de nosaltres mateixes. La cultura patriarcal li va de perles aquesta disponibilitat incondicional. Mare, parella, assistenta, secretària, gestora, etc. etc. Aquesta gran disponibilitat té un viatge molt alt i és el sobreesforç físic i emocional que resta energies, autonomia, vitalitat i qualitat de vida. Les estadístiques corroboren que els homes aparellats augmenten la salut psicofísica, mentre que les dones l'empitjoren. Aquí ho deixo. Traieu les conclusions vosaltres. Aquesta pèrdua d'energia, de vitalitat i de forces i de qualitat de vida es fa a través de diversos de diferents canals. 1. La maternalització de la dona, és a dir, posar èmfasi i remarcar el dol de la dona com a cuidadora, cuidadosa, comprensiva, entregada, fet que farà que la parella en surti beneficiada. Pèrdua d'energia també a través de la delegació del treball de cures, de vincles i de les persones. En mans d'aquí, de la dona. La dona, l'encarregada de cuidar de la parella, dels fills, de la família, potser també de les amistats, la dona que cuida dels pares i també dels sogres. La pèrdua d'energia també a través de requeriments induïts, que acaben sent una acumulació d'abusos. Luis Bonino diu que aquests requeriments induïts, muts, que diu ell, activen l'esperit cuidador del rol femení tradicional, sense que la dona se n'adoni i acaba cuidant del marit com si fos un fill més. Inclou les exigències no dites, d'encarregar-se, com qui diu, de gairebé tot. També en aquest grup parla Bonino del victimisme del proveïdor, que consisteix en el fet que, per ser o atribuir-se a ser el principal proveïdor, d'això se'n deriva que la resta de tasques, tot o en una proporció molt desequilibrada, recaigui en la dona. Hem parlat del primer comportament. aquest abús de la capacitat femenina de cures. Segon comportament, creació de falta d'intimitat. L'home fa servir l'habitació de la intimitat com un recurs de dominació. Són gestos i maniobres d'allunyament, d'esquivar el contacte, d'evitar la connexió, just per por que l'intimitat pugui ser la dona qui s'hi senti més còmoda i ho manegui ella. Per tal de no perdre aquest poder sobre la relació i sobre la dona, marca aquesta distància i evita la intimitat. Intenta l'home així controlar les regles del diàleg a través de la distància. Ell està centrat en els seus desitjos i, per tant, la dona que s'adecui, que s'acomodi als d'aquest. El missatge explícit que rep la dona és que l'important és ell i que el vincle i la connexió són secundaris. Com ho fa per crear aquesta falta d'intimitat? Doncs utilitzant el silenci. Silenci no és només no parlar, sinó també el no sentir-se obligat a parlar de si mateix, no? A donar explicacions, i imposant aquest no diàleg com a estil de relació i de comunicació. És una autoritat silenciosa. Monopolitza i restringeix la informació sobre si mateix. No parla dels seus pensaments i emocions, i la dona ha d'endevinar el que li passa pel cap i està pendent de quan aquest estarà obert o disponible a comunicar-se. Quan la dona insisteix en la comunicació, pot resultar que senti el comentari de "ets pesada". És exemple d'aquell home que es tanca en si mateix, que no contesta, que contesta amb monosíl·labs, que no pregunta o no escolta, que parla sense comprometre's i diu el just i imprescindible per sortir del pas de la situació. Sovint, els homes utilitzen aquests micromasclismes amb l'argument o el pretext de "no sé expressar-me", quan en realitat no hi ha ni les ganes, ni la intenció, ni de saber-ne, ni d'aprendre'n. Com ho fa? Hem dit amb el silenci. Com més? Doncs amb l'aïllament i posant límits, que són dues maneres de marcar distància. Es tanca o s'aïlla físicament en algun espai de la casa o fent una activitat. I si amb tot i això la dona continua insistint en un apropament, llavors s'enfada. És aquesta molèstia. L'home es queixa perquè se sent invadit i acusat. No em vinguis amb mal de caps, amb problemes, no em pressionis, no, etc. O mai estàs conforme, o he estat treballant tot el dia i ara el que vull és pau i descansar. Com ho fa més? Doncs mostrant-se, sent molt avar, diguéssim, en el reconeixement cap a la dona, cap a la parella, i mostrant també una escassa disponibilitat en tot allò afectiu i domèstic, provocant el que Bonino diu hambre de afecto, és a dir, causant en la dona una manca d'afecte, sentiment molt desagradable. Com ho fa més? Doncs incloent a terceres persones, amics, familiars, activitats amb altra gent, és a dir, la freqüent presència de terceres persones limita els espais i els moments d'intimitat. Anem pel tercer comportament, la pseudointimitat, és a dir, quan l'home dialoga i manipula el diàleg. I ho fa de dues maneres. Una és a través d'una comunicació a la defensiva, quan ofèn, quan vol imposar i convèncer-la. I l'altra és a través d'enganys i mentides, és a dir, que oculta i omet informació per desfigurar la realitat. Oculta el que no li convé que la dona sàpiga, perquè no en surti perjudicat. Incompleix promeses o nega evidències o nega descobriments d'infidelitats, menteix en diferents aspectes, de tant sigui bé sigui a través de, jo que sé, l'ús dels diners o el temps dedicat a fer una determinada cosa o admetre errors, etc, etc. Com que no hi ha un accés igualitari a la informació, aquest micromasclisme dona poder a l'home, perquè ja ho sabem que qui disposa de més informació té més control de la situació. Quart comportament de micromasclisme encobert, la desautorització. Com a conseqüència de pensar que ell està per sobre d'ella i, per tant, ell té la raó, això li dona peu a desautoritzar-la, menys tenir-la, fer-la sentir inferior, quedant així l'autoestima de la dona ben tocada. Com ho fa per desautoritzar? Doncs amb desqualificacions, valorant negativament les actituds de la dona, traient-li el dret a ser valorada i apreciada, ridiculitzant, atacant la seva intel·ligència, traient importància al que fa o diu, valorant negativament canvis o coses positives que ella ha aconseguit, etc, etc. Com ho fa? Negant allò positiu que té, aquelles qualitats positives que té. Com ho fa? Posant-hi a terceres persones, és a dir, aliant-se amb terceres persones en contra d'ella. Com més ho fa? A través del que s'anomena terrorisme misògin, és a dir, a fer desqualificacions de cap i volta en l'àmbit públic, deixant la dona indefensa davant d'aquest atac inesperat i en públic. És a dir, ridiculitzar-la, fer aixecar sospites contra ella, fer-la sentir culpable, i tot això en públic sense que ella s'ho esperi. Com més? Doncs autoalabances i autoadjudicacions. És a dir, que en paral·lel a desqualificar-la ella i al fet d'adjudicar-se ell, mèrits i alabances de la quantitat de coses que fa bé. I dins d'aquest apartat hi hauria el no deixar-se ensenyar per una dona. Què m'has d'ensenyar? Cinquè comportament de micromasclisme encobert. El paternalisme. Rere aquesta imatge d'extremat interès en tenir cura de la parella com si es tractés d'una nena indefensa i madura, incapaç de gairebé tot. Darrere aquesta imatge de cura i protecció hi ha el sentiment de possessió i autoritarisme. Fa les coses per ella, no les fa amb ella, no, no. Vol que ella no tingui autonomia i el que vol és controlar-la. Per tant, fa les coses per ella. Sisè comportament de micromasclisme encobert, la manipulació emocional. És a dir, utilitza l'efecte emocional per controlar la relació. S'aprofita de l'afectivitat i la confiança que la dona té amb ell per portar-la a dubtar d'ella mateixa, per tenir sentiments negatius, per generar-li inseguretat i dependència. I com ho fa? Doncs bé, utilitza missatges dobles, ambigus, insinuacions, acusacions encobertes. Anem a posar exemples. Per exemple, per un costat, la fa sentir culpable de no saber fer correctament, de no ser prou bona com a parella, com a mare, i per l'altre costat, ell mai és responsable de res. Com més ho fa? A través de dobles missatges afectius, que són aquells que tria l'opció que tria la dona, en surt perdent, i surt perdent. Si accepta el missatge, acaba sent manipulada. I si no accepta, és culpabilitzada de no ser prou afectuosa, de no saber valorar l'efecte que ell li dona. Per exemple, si no fas això, és perquè no m'estimes. És a dir, que si ho fas, estàs sent manipulada perquè t'està conduint a fer determinada cosa. I si no ho fas, ets una desagraïda i tens la culpa de no estimar-lo prou. Com més ho fa? Doncs mostrant-se ell disgustat o molest, és a dir, quan ja no té arguments raonables per aguantar el seu posicionament, el que fa és mostrar-se molest i disgustat. En missatges tipus, no, no, si no em fa res que sortis solo o que sortis amb les amigues. Però ho diu amb cara de pomes agres, tot molesta. Setè comportament de micromasclismes encobert, l'autoindulgència i autojustificació. És a dir, quan s'autojustifica demana el fet que no fa tasques o activitats que fomenten el vincle igualitari. I com ho fa? Doncs molt senzill, fent-se el tonto, el longui, ai, no me n'he donat. Si jo vull canviar, ja m'esforço, però és que em costa, és que els homes som així. No en sé, no em surt bé això. Com més? Doncs per tal d'evitar responsabilitats, el que fa és justificar-se la seva incompetència o oblit. Que consti, que aquest oblit és selectiu, que consti, eh? Tot amagant la baixa o nula predisposició a voler aprendre. Com més ho fa? Doncs fent comparacions amb altres homes, dient que hi ha homes pitjors que jo, no t'hauries de queixar que Manganito o Fulanito és molt pitjor que jo, aquest és un desastre. És a dir, que la comparació, ell sempre en surt beneficiat. Com més? Doncs a través d'aquella pseudo-implicació domèstica, aquella frase que tan poc agrada d'escoltar, que és jo ajudo a casa. No, si jo t'ajudo. Ajudar suposa que s'atribueix, repeteixo, ajudar suposa que s'atribueix la responsabilitat a ella i jo ajudo. Uau. I no es tracta d'ajuda, ho sabem. Es tracta de corresponsabilitat. Com més ho fa? Doncs traient importància, traient valor als seus propis errors. Els seus errors són això. Un error, un descuit, una equivocació, no té més importància. S'han de disculpar. En canvi, al mateix temps, s'és molt exigent o molt intransigent amb l'error que cometi ella. Ella no es pot equivocar. Per tant, aquí hi ha un doble criteri. En fi, ja ho veieu. Avui ens hem ben posat de plena els micromasclismes encoberts que, com ens diu Luis Bonino, són persistents, subtils i no es perceben al moment, tot i que acaben afectant i molt l'autoestima i l'autocredibilitat de la dona. Acaben provocant sentiments de poca vàlua, impotència, confusió, deriva, culpa, i així com arribar a dubtar d'una mateixa. Poca broma. I tot això de manera encoberta, de manera subtil. D'aquesta manera la dona acabarà perdent autonomia i acabarà anant en la direcció que l'home vol i acabarà fent allò que ella en principi no voldria. En fi, un trist panorama. Fins aquí la tercera part de micromasclismes. La setmana que ve farem la quarta part de micromasclismes, que seran micromasclismes de crisi. Serà el darrer capítol d'aquest tema en concret. Estigueu alerta, doncs, ja veieu, que malauradament els micromasclismes són molts, n'hi ha de molt tipus, i molt freqüents. Fins aquí el nostre espai Trenquem Silencis. Recordeu que disposeu del Messenger per posar-vos en contacte amb la Mireia Baeta i a mi mateixa, l'Àngels Roura Massaneda, i que disposeu del correu trenquemsilencis@gmail.com. Les vostres aportacions són molt ben rebudes. Fins la setmana que ve. Molt bona setmana.
1: Trenquem Silencis amb Àngels Roura Massaneda.

0: ràdio, si tanyo.
1: Calla, xalo, l'engador, el se n'anarà l'amor.
0: L'emoció del país.
2: Stop.

0: Radio Citane. L'émotion del país.
1: Un article del Christian Andreu paregut le 21 de février de 2019 sur le site de notre partenaire sapientia.eu est titulat Pascap descantiment fa 2,6 milius d'annatos. Un nou estudi afirma que fa 2,6 milius d'annatos i aquest pascap descantiment general dins les oceans de la planeta com era estat afirmat fins ara. L'aparició de noves espècies i la desaparició d'altres d'interior dins el que és la vida obidanta de la Terra. I entre altres espècies, le megaludo, un lamio gigante que faci mai de 15 metres de lungo, s'escantiguet un milió d'anadosa abans que se pensava fins ara. A tal la paleontologia considerava que fa 2,6 milions d'anados se produsiguet un escantiment general ni les oceans pramo d'una supernova, un cataclisme astronomic. A l'epoca se serio tengut l'escantiment de força espècies marines com de focos, de serenos, de delfis i de balenos. Amb aquesto se pensava que s'era també escantit Otomus megalodon, la lamio giganto prehistorico. Sa que là, de nobos donados, disun cacó, fuguet pas a tal. Es pas de creire que so que se passet fuguet un periode de cambiament de fauno natural, so confirmet Robert Bösenecker, cap del nou estudi realitzat per un ambassador d'universitats estatunidenques. Se debanet un nou canviament natural d'espècies i non pas una catastrofa que provoquet pas cap descantiment general de la vida marina. Segons aquest estudi, doncs, l'aparició de la grandolamio blanco moderno seria estat la causa principal de l'escantiment de megaludud i paibrico una catastrofa. Según aco, las primeros grandes lamios blancos aparecieron sur la Terra fa 6 milius d'annados d'inusia pacífica y fa solament 4 milius d'annados seron respandidos per totes les oceans de la planeta. Un escantiment caribet plabans. Aco, según aquellos paleontólogos, serio estado la causa más importante del escantiment del megaludo. Según Bösenecker, la grandolamio blanco aguet prudetens per s'expandir per la planeta e provocar la desaparició directa del megaludo pramo de la competició directa per un mateix espaci natural. Sa que la diverses estudis faces abans prepausaven que le megaludo aurio biscuit fins a fa 2,6 milius d'annados mas Bösenecker e sa colo pusqueron confirma que s'era escantit almenys un milió d'annados abans pramo de no

a cui ero sicuro che l'uomo venghiu da qui. Le leggende erano pas messurghiere. De tut biais d'incosaro, tutto lai trovos dell'equipo de Filbert abbiamo confirmato che dision los bien racuntes. A la vez, chi con de nouvelle che cambia rio lu capensus lu bejaire de l'istorio, come ero stato annunciato, i credion pas gaire. L'archeologo Filbert s'avanzet cap a la plaça d'Onu, estrupat din la lungo tunico blanco come la portavon pendent la manifestació sul ennos. Mertegiet l'amassado e de cap, senza legi la inotos capio davant el, comencet l'exposat. Segnes e donos, sabem tutes que aquel periode de l'història de l'humanitat, capelam la grande edat mejano, es un trau que demoro encaro mai que mai negre. Saquerà, so que nos conton lai legendos davant la grande mudació, e que ha pogut este verificat amb lai trobos dels arrie vintans, nos facion pensar que se podio pas parlar pels homes d'aquella epoca de civilització. Dincosaro, tot so que avuen trobat, nos facio probese que ero un temps de grande barbarío, que aquelles primies homes, frustres, encaro de bestios al nivell del desenvolupament de la consciència, eran pas capables de socapelam avui sentiment moral e sapiencio. Las bielios cansus al dison prou, e la buen pudut verificat in las arruinos de la grandovilos. Serio estat sun que guerres, chaples, poples entie estrucerats e suprimits, grandes multituds sus camis en cerco de noi riduro, mentre que d'autres desgaliabon murus de mangisco. Epidemios terribles provocados per la miseria e lo manco d'igieno, popes entiers que se murion e que los maia rics ajudavon pas pramu que avion un religiu un oculo de pel diferento. Tutto lai riquessos entre lai mas d'un pesic e la maje part dels homes sense un unguto d'aigo per beure. Mainaces frustrat de trabaliar a mejut de que muri pas. Los savens, los laboratoris afanats de cercar mejans mai bels de destruir mentre que paises entiers mancavon de metges e d'espitals. Las carrieras emplenados de mendicaires que murieron de fame y de fred din de vilos subresequipados y que se escampaban de riquezos. E per tut la violencia, la presud rede plenes de munde que pensaban paz, pregaban paz como les otros. Es aco l'image que venda que la humanidad desprimie tens. E ve, avui, soy en mesura de dizi que la provo que tout aco es fals. S'arrestet aquí, mentre que din la saberudo accampado un murmur correguiu. La provo la nasbese. L'hai trovato prep de la grande fusigo al nord de la mar seco capelam la mar de la serenitat. Lai legendos parlon que los homes aurion bastit, abans la grande mudaciu, d'abrics jus la terra per separar d'una catastrofa que crentavon. Serio estat d'abrics per poder i viure mai d'un decenat d'annados sense sortir, dunques amb tot ciò que cal de la vida vidanto. E bé, n'havien trobat un d'aquells abrics, un que ha jamais servit, que ha escapat a totes les destruccions, que es demorat com era al segle XX, segons l'obviai de contar l'utens de lai legendos. Per astre, tot era observat dins aquell abric i havien pogut prendre de molde holográfics del mobilier que hi havia abans que tot se'n tornesse en pusco. Hauen aquí un tresor que es pas de dize. Mas començam cot sec per lo mai important. Din la seu esquino apareguet en tres dimensius l'imatge. Eron paquetus paralelepipedics dins un estrup transparent que hi havia de mercat caràcters blus, just lignat de rose e enseuclat d'un garlando de flus. Senyes e dones, aquí la provo que los nostres reires aujols eran pas aquelles barbars que cresion. Vos vau legir e revirar ce que hi ha descrit sul paquet. Resistent e saquerat duts com un pèl de persego, amè un xic de cabrifiel mesclat a un perfum de violetto e a un punto de rosa d'autrescots, a me aquí un mot desconegut. E sabets on t'avui trobar a co? Dins un pitxo cabinet, de segur un cagadou. Seguiguet un gran silenci din la grande sala estabusido.
Abio raso lo Filbert. A calio tout cambia. Pramu qu'ero pas mai possible de crese qu'un peuple che fazio mostro de tant de fignolanzo, de los details, los mai materials, qu'ero tant de bon gust per sus besuns, serio estat capable de toutes los crudelitats et de tout le mal que n'en parlavon lai legendos.

tutti, se namas un cop mai per leggere un poema di un autu che conosce in plaaro. Bori parla di Joseph Gaissot, nascuta a Castanet, bertadier poeta occitan duncos. Aquí per away una poesia de Joseph Gaissot desmembre espas. En fait, una cançó composada de tres coblets e d'un repic. Una cançó a l'adreço de l'aimado que un jun pot virar lo cap e se n'anà, més beleu que un altre jun tornarà, cal sap. Desmembre espas. Voli per tu, belo mainado, canta lo refrán d'una cançó e dins l'un amo mal coro.

Una mentida descoberta, una conversa descarrilada, unes mans que no acaronen sense rumbi amb alerta, perquè volen anunciar el missatge que t'esglaia i

0: Comencem aquest programa ballant al ritme inconfusible de la rúmbia vallesana, perquè avui la veu dels Països Catalans és la veu del músic Carles Belda. Bon dia, Carles, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Això que sentim ara de fons és Maria Mercè, que segurament és una de les cançons més populars i emblemàtiques del grup Pomada, que vau crear ara fa 30 anys, que es diu aviat l'Helena Casals i tu. Pomada vau tenir activitat fins al 2004, però la teva trajectòria musical ha seguit amb molts projectes i molt diversos, passant pel Belda i el conjunt Badabadoc fins al Festival Cantut, entre altres. M'agradaria saber com et defineixes tu en relació amb la música.
1: Mira, doncs, gasto una broma seriosa, que és que em sento dinamitador sociocultural. M'agrada intervenir a les colles, a les comunitats, i fer-hi voltar l'energia, la pròpia cultura, cantar, allà, passar-la bé, passant-la bé. Aquesta és la meva missió a la Terra.
2: I què dinamites a la música?
1: Re, es tracta de ser el que deia el Guillem de Fac, si hi ha qui sou, la llengua, i si hi ha, és a dir, de tenir cura del que ja tenim i garantir que... Bueno, de fet, si tu tens molt clar qui ets, ets molt més permeable. I aprofitar que estem en un país, uns països plens de gent i de cultura, i que en tingui el que calgui, com amb la cuina, tranquil·lament.
0: I com hi vas arribar tu al món de la música tradicional?
1: És una qüestió política pura, eh? I una casualitat. Tinc formació de música clàssica, és una cosa que a la meva mare li agraeixo, i em va, de petit, em va posar piano, els solfeig, harmonia, tinc aquesta base. I a l'institut, entre els 14 i els 18, vaig tenir un parell de sacsejades, tres sacsejades, diria, que em van... Aquí està passant alguna cosa. Un dels companys d'institut, pensa, jo soc, la meva llengua materna és el castellà. Vinc d'una família normalment espanyolista, diguéssim, tot i que tothom era català no parlant, però la llengua interna va esdevenir el castellà per un rebot, i sense cap referència, diguéssim, al catalanisme, ni a una catalana profunda, ni direct, ni del dia a dia. El meu ambient fora de la llar sí que era aquest, l'institut, hi va haver una sacsejada de gent que deia, ostres, aquí estan visquen les coses diferents. D'altra banda, vaig estar-me un estiu amb el Suïssa, que era un cosí de ma mare, el Silveri Kirchner, que va arribar a ser el president dels casals catalans de Suïssa, un personatge molt important, el Silveri Kirchner, que em va fer aixecar una mica el cap. Sense dir-me massa el que havia de pensar i fer, me'n vaig adonar que allà hi havia peces que no encaixaven, com la llengua habitual, la relació amb el país. Vaig conèixer un independentisme molt, molt, molt, molt ferm, un amor molt fort per la terra, quan la terra, que es toca amb els peus. I després vaig fer un viatge en bicicleta des de la INSA a la Ribagorça fins al Rosselló, que em va sacsejar molt, perquè jo no... Clar, jo era d'aquells que anava a l'Aragó, l'Aragó castellà, anava al Rosselló de França, i van passar dues coses, que a la INSA em vaig... no, a les Paüls em vaig trobar una dona que nosaltres ens n'enfotíem a la botiga, anant amb bicicleta, això. I de sobte em va entendre en català, jo no entenia per què, aquella dona a l'Aragó m'entenia en català, i em va passar el mateix a la plaça d'Argelers. Estava fent el ruc i un senyor em va dir és pas permès parlar català aquí. Dir, o sigui, què està passant aquí? Jo tota aquesta imatge del país no la tenia. I tots aquests elements em van sacsejar. Aleshores, el clic total va ser una xerrada a l'Institut, al Pau Vila de Sabadell, on l'Ignasi Riera, polític molt, molt important i escriptor, va fer una xerrada de la que en recordo una frase. En cas de dubtes, d'estar al cas dels oprimits. D'acord? Dels qui pateixen. I me'n vaig adonar que hi havia un xoc amb una colonització salvatge i una cultura que s'estava minoritzant, i vaig decidir que la cultura que s'estava minoritzant era la que m'hi havia d'escriure. No era de zero, perquè tinc tota la branca del meu pare, que són valencians, és per això que em dic Belda, la branca de ma mare és mig-mig, i la cultura catalana jo la vivia el dia a dia, fora de casa. Per tant, en vista aquest panorama, és dir, d'acord, jo sóc d'aquesta tribu i sempre més seré d'aquesta tribu. Aleshores, com tenia la música a l'altra banda i de rebot als 20 anys em va caure un acordió diatònic a les mans, a través del diatònic vaig començar a entrar la música tradicional perquè hi va lligada, i tot això va formar que la meva eina per intervenir amb el gaudi de la pròpia de la cultura catalana, i per poc que pugui en revifar-la, escampar-la i gaudir-ne el dia a dia en qualsevol moment, va ser aquest. va ser aquest cúmul de circumstàncies que em va dir, d'acord, el teu lloc al món, la teva feina, que tu et farà feliç i que sembla ser que a l'entorn també li va bé, és aquest.
0: Clar, i un cop t'inicies en aquest món de la música popular o tradicional, com ho fas? Com vas creixent per aquí? Com ho fas per anar trobant també tot aquest corpus de cançó popular, de transmissió oral, i fins i tot com ho fas tu per després anar-lo fent créixer, no? Perquè avui en dia tenim algunes cançons que s'han popularitzat gràcies també a les versions que tu en els projectes on has participat heu fet.
1: Hi ha dues coses. Hi ha el fons habitual, és a dir, van fer una colla de bastons a Sabadell, els primers músics van ser el grup amb el qual tocava, que eren l'Andreu Alai i jo, un grup que ens deien Blat Segat, els vam acompanyar, i aquí et vas adquirint, o sigui, fas un ball tipus l'estàndard folk, el que estava al Tradicionaris o a la Plaça del Rei, et van sorgint doncs, una mica de ball noucentista, una mica de ball més tradicional, de neofolk, el que sigui. Però alhora, aquí hi ha una altra reflexió, que és, què hi va dins aquest sac, la transmissió oral? I aquí tinc un avantatge, és a dir, en venir d'un lloc on no és la cultura tradicional, no té un gran pes, com és Sabadell, no tinc res, però alhora m'ho puc inventar tot. Hi ha gent que ve de llocs, per exemple, el cas de la cosa és molt clar, els mallorquins són una tornadors, una cosa, però alhora tenen un model molt marcat. Això és una eina, però a vegades pot ser un llast, depèn de com es gestioni. Jo no tenia res, ni per família, que sigui després remirant, tampoc és veritat. Tant adons que tens uns tiets que canten al Baez, a Xàtiva, i dius, hosti, tot això, o un avi que sí que havia tocat l'acordió, van apareixent coses, o ma mare que havia après sardanes, et reconstrueixes, perquè com la colonització el que et va fent és, et va tallant contínuament, i tu has de recordar, a vegades amb gent molt propera, amb coses que no han quedat tan enllà, que tu has existit, que tu et venia una cosa, i l'has d'aprendre. I aleshores aquí hi ha una reflexió que és què hi entra dins, sobretot en el món de la cançó, què hi entra aquí dins? I és per això que a vegades també m'he dedicat a mirar de no tenir complexes, i això m'hi ha ajudat el fet de no tenir un llegat gegant format, sòlid, i incorporar-hi tranquil·lament. Ara la prova de so està fent una versió del Quimi Portet de la Rambla. A mi m'agrada, la cantem i ja està. I si és tradicional o no, depèn si el tradicional vol dir que tu té un cert recorregut, que em fas transmissió oral, doncs sí. Moltes cançons que ens sembla que venen com si fossin les taules de Moisès, dels manaments, també les va fer algú i no passa res. Jo en aquest cas penso que hi ha un adjectiu molt bo en català, que és quan diem que això és nostrat. Nostrat no vol dir que sigui donat per Déu el dia que ens va crear totes les tribus de la Terra, sinó que hi ha un moment que decidim que allò ens va bé, nosaltres ens ho quedem. El fricandó vaig dir un dia que era un plat d'origen occità, que ara és una icona de la cuina catalana. Perfecte, ja està, no passa res. I la rosa de la cubana se l'ha inventat un cuiner de Barcelona, no passa res, endavant. De fet, sovint comparo, utilitzo la gastronomia com a paradigma de com es teixeix aquesta tradició, perquè amb la gastronomia tenim uns mecanismes molt més incorporats d'això entra, això no entra, això es fa així, això es fa aixà, que també a vegades hi ha coses que trontonen, però tu que és els mecanismes no ens ho plantegem tant com amb la música, que a vegades, de fet, jo penso que un dels mecanismes de minorització és la sacralització. Quan et diuen que una cosa sagrada, alerta, perquè t'estan dient que tu no hi pots intervenir, i si tu ets una persona que ets part del poble, tu hi pots intervenir, com pots decidir si els canelons hi poses nom moscada, hi poses cervell o no. I amb la música pot ser el mateix.

0: El grup Antònia Font cantaven allò de jo et voldria fer un rigui, però crec que això és més un vals, a la cançó Vitamina Sol. I vosaltres, a la versió aquesta que acabem d'escoltar ara, vau fer-ne un rigui, suposo que fent una picada d'ulleta a la lletra original. I aquest rigui, Carles, em porta a preguntar-te justament per tots aquests ritmes llatins, caribenys, jamaicans, que crec que t'han caracteritzat bastant, no? Jugar amb aquests ritmes i amb el repertori català per incorporar-los i per crear noves sonoritats.
1: Clar, és a dir, una de les bèsties de la música catalana és el Xavier Cugat. Punt. I el Xavier Cugat, a veure, perquè entenguem la magnitud del personatge, una de les primeres gravació, enregistrament, que va fer Frank Sinatra, el va fer amb l'orquestra d'en Cugat. I el que sona al principi, abans que el canti, és un bocí de la Mare de Déu quan era xiqueta. És a dir, estem parlant d'aquestes magnituds, d'uns personatges monumentals, i ell el que es movia era la música caribenya, la música llatina, diguéssim. I això es continu, de manera... D'on ens ve l'estelada? De Cuba... I això es continu. Aleshores, en aquest sentit, tal com et deia abans, tota la música caribenya, i especialment la jamaicana, per nosaltres és absolutament natural. És a dir, quants grups fan ska, reggae i rocksteady, des de fórmules més ortodoxes fins a nivell festiu? I això no passa a tot arreu. I t'ho dic perquè també he viscut al País Basc, on els grups d'aquest estil són molt puntuals, i si un grup ho fes seria allà al mig. No dic que no n'hi hagi, però la proporció és incomparable. Al Massarrats, i amb bon criteri ho analitza, és una qüestió de clima. Sí, quan tu vius un lloc on sempre està plovent i estàs d'estar un lloc fosc, tu arribes a unes altres conclusions estètiques, vivències i conclusions estètiques. I nosaltres tenim sol, hem tingut molta relació amb el Carib, som de viure al carrer, de calma en general, i això ens porta que aquesta música, quan ens arriba, sobretot això, l'esca, la rumba, el rocksteady, el reggae, el calipso, ja ens va bé. I ho fem nostrat. I és per això que quan vaig pensar de revisitar el cançoner, que hi havia cançó, hi havia clàssics del rock català, una mica el que ens picava, o couplets, o cançons més, o fragments de sarsuela, em va semblar que basant-se en els ritmes caribenys era una fusió natural. No se'ns feia estrany. Nosaltres som molt de barrejar, però molt, molt, molt. De fet, és que som una barreja. Tothom, tothom és una barreja. Dos, nosaltres molt. Llavors hi ha llocs, i ha passat al llarg de la història, menys gent, i per tant pots detectar, mira, el que et deia el País Basc. Em sembla que és cert, però en fi, no és impossible en tot cas. Van mirar on hi havia la informació genètica més antiga d'Europa i la van trobar una vall del País Basc. Perquè és que, clar, és que tu els mires i físicament tu pots detectar que aquella persona és basca. Nosaltres això és un concepte que no existeix, perquè és que no. Perquè som un lloc de pas. I el que ens ha caracteritzat és ser un lloc de pas. Això deia que som gent molt civilitzada en el sentit que tenim moltes capes, com d'altres llocs, no estic jerarquitzant. I per tant, sí, al meu parer, hi ha un parell de paràmetres que sí que marquen la diferència. És a dir, som de barrejar molt i sí que hi ha un tret que ens caracteritza, que és la llengua. I aquí és on jo he decidit que d'aquí no em bellugo. És la meva decisió, O si em bellugo, ho faré amb llengües no colonials. És a dir, hi ha 300 llengües al Principat de Catalunya. Doncs n'hi ha dues o tres que si me les estalvio, cap problema, però després que n'hi ha, si n'hi ha una, 299, i me n'estalvio tres, me'n queden 296 per jugar. El mestissatge pot ser amb amazic, amb, per exemple, al tren he sentit gent, i això em malagra molt, parlant llengües ameríndies, que és una cosa que sovint amaguen. Mm-hmm. I l'altre dia vaig trobar una colleta de gent jove a Cerdanyola, no s'entera, parlant una llengua ameríndia que no vaig saber distingir, això malament. Hòstia, i tenim tot aquest camp per córrer, i això és meravellós. Catalunya en aquest sentit és una regalada, i és per això que tinc tant d'odi, i no em reca de dir-ho, a la colonització, perquè és homogeneïtzadora, i això és devastador.
0: En aquest sentit, com veus la... Penso com, no, que hi ha tot de noves veus, no sé, la Maria Heim, hi ha tot de gent jove, aquí tenim Cocanya, hi ha molts grups que s'estan acostant també a la música tradicional, i potser la barregen amb ritmes més electrònics. Sí. O...
1: Bé, és natural. Això ha passat sempre, De fet, una de les aficions que tinc, i amb tot de colla, doncs amb l'Òscar Dalmau, el Marc Argenter, amb l'Helena Casas, ara me'n deixaria, però va ser durant molts anys col·leccionar música en català als anys 60. Mm. Jo i tot de gent tenim bon recull. N'hi ha molta, però molta. És a dir, un dels mecanismes de la colonització és destruir l'autoimatge. És a dir, creure't que no existeixes i, per tant, que no té sentit la teva existència, i anul·lar els mecanismes de pervivència, que és la transmissió de la llengua, la transmissió de tot, de la pròpia cultura. Dins d'aquesta col·lecció gegantina de música en català dels 60 i mitjans, fins a mitjans dels 70, que és el que he col·leccionat, finals dels 50 fins a mitjans dels 70, hi ha un volum molt important de revisió de la música popular. Però molt important, que la meva hipòtesi és que hi ha corrents principals a la història, perquè a vegades ha sigut la música italiana, ha sigut l'occità. Són inversemblants, pot ser el K-pop, no ho sé. És a dir, ara estem com molt focalitzats, a nosaltres ens afecta el mainstream anglosaxó via Estats Units d'Amèrica, però després hi ha la capa de la cultura, no sé si dir-ne així, de la colonització francesa, italiana i espanyola. I veus que al llarg de la història sempre es busca la manera de marcar que sí, però tu ets d'un lloc. Sí, però tu ets d'un lloc. Perquè arriba un punt que si tu has d'imitar exactament el jazz que fan no sé on, seràs el número 10.000 de la llista. I si tu dins aquell jazz hi poses un toc teu, una tenora, no sé què, o t'ho fas molt teu, el sistema que sigui, pot ser el timbre, pot ser la llengua, poden ser els patrons rítmics, pot ser el tempo, poden ser els colors, per exemple, el jazz escandinau és molt característic pels colors. Doncs tu tindràs personalitat, tu no la vols perdre. D'acord? I això ha passat sempre. I el que està passant ara és el mateix que ha passat sempre. És a dir, al llarg de la història, des que hi ha enregistraments, perquè també se'n podia fer anàlisis a través de cançoners o de partitures, segurament, o d'altres sistemes, o de restes de cançons de tradició oral, des que hi ha enregistraments, hi ha un mainstream, que van variant, i una marca de la casa, dins aquell mainstream.
0: Parlant de marca de la casa, una de les teves marques de la casa és també tot el món, tot aquest univers de la cançó improvisada, del que anomenem glosa, que no sé si un dia acabarà sent mainstream, perquè cada cop té més seguidors i més adeptes arreu dels Països Catalans, no? Cada cop veiem més combats de glosa, més persones que s'interessen per aprendre aquest tipus de cançó rimada, i m'agradaria que ens expliquessis una mica què és això de la glosa, ja que avui és una de les coses que t'ha fet venir a Tolosa, aquí a la Tupina, concretament on som ara, a part del concert que faràs. Avui faràs un taller de glosa pels estudiants de català i d'occità de la Universitat Jean Jaurès de Toulouse, i també pels socis i socis del Cas del Català. Però si et sembla, abans de que ens donis la resposta, sentirem una mica, perquè els nostres oients se'n facin una idea, sentirem un trosset d'un combat de glosa que hi va haver a les Fires de Sant Narcís de Girona l'any passat, i així ens anem ambientant.

0: Ara sí, ja estem ambientats, ja estem situats, ja tenim la música de fons per entrar al món de la glosa i, per tant, només ens queda preguntar-te, Carles, mestre, què és això de la glosa?
1: És molt senzill. És una cançó, dit ràpid, una cançó és un allioli, lletra i música, d'acord? És una cançó de la qual la lletra s'improvisa al moment. Ja està. Aleshores, hi ha exemples, per exemple, que la lletra no s'improvisa al moment. Per exemple, a Eivissa, les Pitiuses, sovint les cançons es preparen. Es fan a mida, però es preparen. O, per exemple, les Caramelles, les lletres es preparen abans, però es canvien. En canvi, la glosa, en el sentit que l'estem utilitzant actualment als Països Catalans, la característica és que tu tens una tonada, i això implica un seguit de molles mètrics. Quan tu veus aquestes tonades per això, n'hi ha uns de molt bàsics, però se'n poden anar molt lluny, i llavors la lletra tu la crees al moment.
2: I cada zona dels garrotins, que té un origen diferent.
1: Exacte, diguéssim que en general, o quan hem reconegut, quan hem... Ara fa uns anys va haver-hi com una... A diversos tempos i diverses situacions, perquè els Països Catalans són un arxipèlag cultural. Això és així. Per exemple, abans que ja et parlava del País Basc, el País Basc hi ha uns comportaments molt més homogenis per dues qüestions. En són menys? No, per tres qüestions. En són menys. Geogràficament és una pinya. I per tant, i l'accent que pot ser en cotxe són dues hores. I que són molt, molt troncals de comportament. Són societats... Allà em sucedi bé. En un bon sentit vertical, és a dir, hi ha un motlle i tots van a aquest moll. Tu mires com toquen l'acordió i toquen... O sigui, tots els alumnes d'un mestre toquen igual amb la mateixa digitació. No passa res, però és un comportament d'aquesta tribu. Nosaltres no som així. Nosaltres, com deien Pujols, ni ens agrada ni manar ni que ens manin. Som anarquistes de mena. I això, a més, es reflecteix en una geografia complexa i unes històries complexes. És per això que tenim el Pi de les Tres Branques. És a dir, som una nació de nacions. Això, a nivell de glosa, què vol dir? Que en el moment que es va fer la fotografia per veure on érem i on volíem anar, et trobes que a Mallorca i a Menorca hi havia una tradició molt marcada, amb unes tonades i unes maneres de fer molt marcades, i uns altres focus. Per exemple, el cant d'estil valencià té una manera de fer molt marcada. Les Jotes, les Terres de l'Ebre també. Altres llocs on era viu, estic parlant de fa 20 o 30 anys, la foto que haguéssim pogut fer, eren les corrandes amb un corrandista. I a la zona de Lleida, el garrotín amb les lletres fossilitzades. És a dir, la música molt viva, però les lletres estaven fossilitzades. I sí que vam fer un projecte que es va ser, es deia La Violeta, que el grup és en actiu, que ho va fer el Toni Salazar, que era un patriarca gitano, independentista, van enterrar amb l'estelar del taüt. I ell va fer un disc on recuperava tot de cants antics català dels gitanos de Lleida, i un eren aquests. També hi havia les farruques, que són més tranquil·les. Com les corrandes són... i altres les modalitats, com les nyacres o les patacades, són situacions en les que hi ha lletra, música i ball. És a dir, és una festa, que tu t'ho generes tot. En aquest moment hi havia, hagués pogut fer aquesta imatge, i en el temps això s'ha anat sincronitzant i s'ha anat deslocalitzant, i llavors es barreja més. Sí que hi ha unes coses que fan un lloc molt concret d'una manera concreta, és a dir, una glosada menor que es fa d'una manera concreta, però hi ha moments on la gent es troba, comparteix, i gent com jo, que no teníem cap tradició, ara imagino el Ferriol, o Laia Pedrol, les cançons de Pandero, perquè també les van reprendre d'una franja, diguéssim, que va des del Segrià cap al Priorat, femenines, aquesta gent ha reconstruït la seva glosa amb diversos elements. I llavors hi ha una certa promiscuïtat molt productiva i molt enriquidora.
0: Carles, anem arribant ja al final de l'entrevista i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, amb una mica més de música. A veure què ens en pots dir d'això que soni ara.

0: Aquí hem canviat una mica de registre musical. Acaba de sonar Durruti, Macià i Verdaguer, del grup Fetus, i és un dels últims projectes on has participat. Què és Fetus, Carles, i com hi arribes tu?
1: El Fetus, clar, venen d'un... És un trio de punk històric, en el sentit, ells són històrics i el trio també, la fórmula. El que passa que ells va haver un moment que l'Adrià, que és diguéssim la CBU, va dir, hòstia, l'Armella, ho va dir claríssim. I em vaig trobar que els vaig de contacte. I després, quan a més del discurs, i la llengua evidentment ja està clara, van començar a voler posar tímbrica de tradicional, doncs van començar a parlar amb mi, amb el Ricard, després la Marta. I llavors, clar, de fet, una de les cançons emblemàtiques dels concerts és el romanç del Quico Sabater. Això és una cosa digna de veure, com en una sala, jo, per exemple, el Tradicionari, és el Cap de Gràcia, quan hi van presentar, no sé quin disc era l'anterior, el de les Serres Perduts, no havia vist tanta gent vestida de negre allà dins. És a dir, tot el punkisme català nostrat eren allà. I, ostres, et quedes molt parat. Dius, aquesta gent són catalans. I si van a un altre lloc, van a buscar aquest codi. Doncs un dels moments àlgid és quan fan el romanç del Quico Sabater, que és llarg, però molt llarg. No és allò la cançó de 2 minuts i mig dels Ramones, ni dos minuts, de 2 minuts. I són, és punkisme, diguéssim, nostrat, i dius, hòstia, aquí està canviant una cosa. I el que estan fent ara és crear romansos d'actualitat, que és la funció dels romans, i funcionen perquè, clar, tu tens una ràbia, dius, hòstia, hi ha hagut un genocidi, però t'ho explico. Ja està, sí, està funcionant. I Fetus és una peça importantíssima, i me'n sento molt afortunat de voler allà per allà. Rumien molt i són molt curosos en... Una mica hi ha un cas d'aquests també que a mi m'interessa molt, que és el del Roger Peláez, no sé si el tens present. Mm-hmm. És a dir, gent que saben molt qui són, tu preguntes tu què ets, català, però van molt al fons de les coses. Aleshores, creen un codi de molta potència, molt crítics, molt punyent, però molta potència, i on la tribu s'hi pot identificar sense haver de consumir producte colonial.
0: Doncs, si et sembla, Carles, ens acomiadarem amb una altra cançó de Fetus, en aquest cas un romanço, el romanç de la Rambla del Polo, que malauradament és un romanç de trista actualitat, perquè va ser escrit després de la Dana, que la tardor passada va arrasar tants pobles de l'Horta de València i que va destrossar tantes vides, i que encara avui les persones afectades estan reclamant responsabilitats polítiques al govern del País Valencià per tot el que va passar.

que aqueles primeiros homens, frustres, em carro de bestios ao nível do desenvolvimento da consciência, eram pas capazes de socapelar a wei sentimento moral e sapiencio. Las bielios cansus al dison pru, e la wen pudut verificat in las arruinas de la grandovilos. Serio estat sum que guerres, chaples, pobles entie estrucerats e suprimits, grandes multituds sus camis en cerco de noi riduro, mentre que d'autres desgaliabon muros de mangisco. Epidemios terribles provocados per la miseria e lo manco di geno, pobles enties que se murion e que los maia rics ajudavon pas pramu cabion un religiu, un oculo de pel diferento. Tutto la ricchezos entre la imas d'un pesic e la maggior parte dels homens senza un guto d'aigo per beure. Ma inace sfrusade travalia a mejude che muri pas. Lus savens, lus laboratoris affanat de cerca mejant mai bels de destrui mentre che paises enties mancavon de meches e de spitals. Las carrieros emplenados de mendicaires che murion de fame e de fred din de bilos subres equipados e che s'escampavon de ricchezos. E per tutta la violenzio, l'hai preso da rete plene de munde che pensava un pas, pregava un pas come le sue altre. Esaco, l'immagine che avendo che l'umanità desprimie tens. E beh, a voi, sui in misura di disi, che la provo che tutto a co è falso. Sarestet a chi, mentre che din la saverudo accompado, un murmur curieghio. La provo, la nasbesi. L'hai trovato prep della grande fusigo al nord della mar seco capelam la mar della serenità. L'hai leggendo sparlon che los homens avrion bastit abans la grande mudassiu d'abrix giust la terra per saparà d'una catastrofe che crentabon. Serio estat d'abrix per pudei viure mai d'un dezenat d'annados senza surti, duncos a metuzzo che cal de la vida vidanto. E beh, n'avem trovat un d'aqueles abrics, un que ha pas jamais servit, que ha escapat a totes les destruccions, que es demorat com era al segle XX, segons l'obviai de contar l'utens de les legendes. Per astre, tot era observat dins aquel abric i havien pogut prendre de molde hologràfics del mobilier que hi havia abans que tot se'n tornés en pusco. Havien aquí un tresor que es pas de dise. Mas començam cot sec per lo mai important. Din la sua esquina apareguet en tres dimensius l'imatge. Eron paquetus paral·lelepipèdix dins un estrup transparent que hi havia de mercat caràcters blus just lignat de rose e encerclat d'un garlando de flus. Senyes e dones, a qui la provo que los nostres reires aujols eron pas aqueles barbars que cresion. Vos bon, leggi e revirà ce che ha descrit sul paquet. Resistent e saquerà duts com un pèl de persego, amb un xic de cabrifiel mesclat a un perfum de violetto e a un punto de rosa d'autrescots, amb aquí un mot desconegut. E sabets on t'avem trobat a co? Dins un pitxo cabinet, de segur un cagadú. Seguiguet un gran silenci din la grande sala estabusido. Abbiò rasulo Filbert. Accalio tut cambia. Pramu che ero pas mai possibile de crese qu'un pople che fasio mostro de tan de fignolanzo, de los detals, los mai materials, che ero tan de bon gust per sus besuns, serio estat capable de tutte los crudelitats e de tout le mal che ne parlavo lai legendos.

0: Benen Discuta, Sam Sarah, Dérémy Geoffroy, sur Radio Occitane. Et ce moment même, par la d'Historium, Bester Mimar, d'une médiévaloc.
1: Un article d'El Francesc Sangar, paregut le 6 octobre de 2022 sur le site de notre partenaire médiévaloc.com, est titulat La révolte de Jaume d'Urgell. En 1412, des représentants des 13 estats de la Corona d'Aragó, les Reialmes d'Aragó, les Principats de Catalunya et les Reialmes de Palència, fugueron amassats dans la ville aragonesa de Casp per décider qu'il devia heretar le tron après la mort sans descendance légitime del darrer rei, Mati Ier, dit l'humain. Fuguet le dit compromis de Casp. Après la décision d'autoriser le trône à Ferran Antequera de la dynastie castellana del Trastamara, un autre candidat a mis mai de possibilités, le comte Jaume d'Urgell acceptait pas la résultat. Quelques historiens pensent que sa mère Margarita de Montferrat pressionnait son fils Jaume pour qu'organisait une rébellion contre Jaume à Melorte, fill meu, urei, ures. Diversos membres de les Corts catalanes, és a dire les Parlaments, enviaron des messages al comte d'Urgell en demandant prudence et amb l'avertiment de les possibles conséquències d'aquesta decisió. Era el Principat de Catalunya, un Jaume d'Urgell, havia hagut mai de partidaris per sa candidatura pendent la reunió a Casp. Primièrement, le comte refusait de manifestar obediència et vassallatge al nou rei Ferran et après començat la revolta, fugueron contractats de mercenaris estrangers, en aquella època existien pas les armades habituals, i ocuparon qualques castells i qualcunes fortificacions de les comarques pirinencos catalanes. Com era previsible, el rei Ferran respondet amb un atac contra les viles i els vilatges partidaris del comte d'Urgell, bàsicament en les comarques occidentals del Principat de Catalunya. Jaume d'Urgell se refugiat a Balaguer, la vila mai importante de son comtat, mas que gaudissió pas justament una estructura fortificada trop forta al mes d'agost de 1413. Les tropes reials arriben a la vila i comencen un setge de temps que altres tropes del Trastamara ocupaven les castells que formaven la resistència del comte Jaume, que esperava l'arribada de l'ajuda de troupes anglesos e gascunos per les relacions que havien mantengudos amb Anglotero e la noblesa de Gascunyo, mas que arriberon pas jamai. Le jun 31 d'octubre de 1413, acabado la nuit d'Uro a Balaguer, le comte d'Urgell capitulet davant les troupes reials, empresonat, fuguet jutjat, per revolta fuguet pas executat, mas perdet tots els substituts aristocràtics i les propietats, y compris les comtats d'Urgell, les mai importants, et la condemnació fuguet l'exili a Castelló et fin final a Xàtiva al Reialme de València en 1433. D'aquell moment, les comtes Jaume d'Urgell fuguet conegut com les malastrus pel poble et l'història. En besen las conséquències de son atiu fuguet probablement una temeritat la revolta, mas beleu tabé serio es a tout jun jus un osseto vigilancio d'empei la monarquia les Trastamara, sabent que la dinastia d'Urgell possedissió beleu mai de legitimitat per haver les trons des estats de la Corona d'Aragó. L'historiografia catalana ha tout jun especulat sur la possibilitat d'una trajectòria historico diferente e mai positivo si les estats de la Corona d'Aragó fugues un estats gubernats pel comte d'Urgell e sus successus et passe per une dynastie étrangère comme eran les Castellas Trastamara. La révolte de Jaume d'Urgell, un article del Francesc Sangar paregut le 6 octobre de 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com.
0: Grand merci Esther Mimard et à Palais la zone de SDR Radio Outsitagne. 18 momentu, Yora Lucantairo Rodin, Ambe Lazalos Dauten, Palarène des Raphaël, l'Escole d'Athènes, Ambe Camille Bezori, Mazavans, Direcio Lusulel, Direcio Marcille, Ambe Loutros, Dimanche au Goud, Massilia, Son System, César Escout des Radio Outsitagne. Grand merci d'Esther Mimard nous a rentrés. Desi la gamba, te calinia se ye que zo bo mume. Davanaman, desi la gamba, e me pek tu vesi lu le me dei rai. Davanaman, desi la gamba, si as puri do que nu sai.

Era l'any 1907. Los pobres manifestaven. E volgueren pas tirar. Pobres soldats eren fraires.

0: El Rafeu és maître de conférences en lingüística occitana a la Universitat Jean Jaurès de Tolosa, encara que per molts encara la coneixem com la Universitat del Mirall, que també és una paraula que aprofito per rescatar perquè ens guia una mica per la conversa d'avui, que va de paraules i de llengües i de l'occità. I ets doctor en lingüística, especialista en prosòdia. No sé si em permets fer aquesta definició, com la prosòdia com la música de la llengua.
1: Sí, em sembla molt bé per divulgar. Sí.
0: La manera com, no? com entonem i com cantem quan parlem. Ara, després en parlarem. I com a especialista en prosòdia, suposo que no has d'estranyar que una altra faceta molt important de la teva vida sigui la música, no? I en concret el repertori de la cançó tradicional occitana. He de confessar que em fa molta il·lusió que siguis aquí, Rafeu. Venia molt de gust tenir una conversa amb tu des d'aquests micròfons de la Veu dels Països Catalans, perquè som un programa en català fet des d'una ràdio occitana i occitanista, podríem dir, i és un programa per tothom que el vulgui escoltar, però adreçat principalment a catalans i catalanoparlants que viuen a Occitània, i crec que no hi ha ningú millor que tu per fer de pont entre la realitat catalana i la realitat occitana, que coneixes molt bé totes dues, i sobretot també per aportar dades i coneixement a la mirada catalana sobre Occitània, no? Que a vegades suposo que com tota mirada forana sempre té biaixos i preconcepcions. Per tant, m'agradaria començar, ja que tenim un lingüista, per la diferència i per les semblances entre el català i l'occità, no? Que sovint es diu que són llengües germanes, germanes bessones, hi ha algun català despistat que encara quan llegeix Tolosa els rètols es pensa que és català.
1: Clar, sí, gent que diu que Catalunya Nord-Occitània no veu la diferència. Sí, hi ha moltes coses. Diem que són llengües germanes, per què? Bé, d'entrada són llengües romàniques. Per tant, és a dir que són així des de l'evolució del llatí. Però a banda d'això, perquè també això també ho és el portuguès o el romanès o el francès, però el català i l'occità van compartir una evolució durant molt més temps. És a dir, que a l'edat mitjana encara es podia considerar que era una sola i mateixa llengua. Home, clar, sempre hi ha matisos locals, com a totes les llengües. Hi ha variacions de dialecte, diguem-ne. Però a l'edat mitjana encara era ben bé un sol sistema i una sola comunitat lingüística. Però, esclar, la política va tenir un paper bastant important, i la separació amb estats diferents i els tractats de no agressió que es van signar entre França i Primera Corona d'Aragó i després Espanya, doncs van fer que el català va agafar un camí i ja va entrar en contacte amb el castellà també, i l'occità va agafar un altre camí, o altres camins en plural, però gairebé sempre en contacte amb el francès. Llavors això fa divergir i les comunitats es van girar una mica a l'esquena, per molt que hi haguessin contactes permanents i que la frontera bàsicament era una frontera política però no realment lingüística. Avui dia sí que ja ho veig amb els meus estudiants, quan senten una varietat d'occità que no coneixen, fan així, arronsant una mica els ulls, però ho entenen. El català els hi costa més. Hi ha un pas més. No és la mateixa llengua, ja. Crec que ho podem ben bé dir des del segle XX, que es va decidir oficialment, es va signar papers i tot de divorci definitiu, però això no vol dir que no compartim una base comuna molt, molt àmplia.
0: I en el moment del naixement, tu estaries d'acord en dir que el català neix com a dialecte de l'occità, o tampoc et queda tan clar això?
1: A veure, naixem... Totes les llengües romàniques neixen com a dialectes dels romans, diguem. I en aquell moment no hi ha aquesta concepció que tenim avui dia, que ha estat molt influenciada per les nacions i aquestes coses. Llavors, l'important era ser cristià a Europa. Llavors, tots eren cristians i parlaven varietats baixides del llatí que més o menys s'entenien. S'entenien més o menys bé segons la proximitat. Llavors, ja primer partim d'aquesta base, que no hi ha fronteres lingüístiques en aquell moment entre les llengües a l'edat mitjana, les llengües romàniques, diguem, tot i que hi ha sistemes que emergeixen i hi ha gent que comença a escriure d'una altra manera, és a dir, ja no en llatí, perquè el llatí ja queda molt lluny, i ja no parlem llatí, hem d'escriure d'una altra manera. Els occitans van ser dels primers en crear una escripta per l'occità. Els catalans, com que la seva varietat pròpia era molt propera, de seguida es van posar a escriure a la moda occitana. A més, com que hi havia molta producció literària en aquell moment en occità, evidentment es va convertir en llengua de cultura, però no només a Occitània, també a Catalunya, també, però també fins a tota l'Europa occidental era una llengua que se sentia tot arreu. Era l'anglès de l'època, diguem-ne.
0: I quan s'acaba això, aquest esplendor de la llengua occitana?
1: Quan comença l'edat d'or del català és perquè ja l'edat d'or de l'occità s'ha acabat. O sigui que quan comença així a València a sortir grans escriptors a Barcelona, i que comença ben bé la literatura catalana amb la seva edat d'or, que és abans de la castellana, doncs podem dir això, l'edat d'or de l'occità fins al segle XII, XIII, el segle XIV, XV el català, el segle XVI el castellà, no? Una mica i anar tirant pel que concerneix el sud-oest d'Europa.
0: I sobre en aquesta llarga evolució històrica i això que comentaves dels moments polítics històrics que segurament tothom que s'acosti a l'occità, no, li parlaran de la batalla de Muret i de grans moments,
1: sí,
0: estel·lars, em feies pensar en un fet o en un text del segle XX que, aviam si dic bé el títol, és Desviacions en els conceptes de pàtria i llengua, de Pompeu Fabra. Mm-hmm. No sé si hi ha algun moment on els catalans els hi va convenir d'alguna manera si l'occità era una mica un llast pel que fa al patriotisme o al nacionalisme català, no sé si...
1: A veure, en un començament sí que haguéssim pogut somiar amb una unitat política fictícia, sí, fer una utòpia, una ucronia, on la batalla de Muret no hagués tingut lloc i s'hagués creat un espai occitano-català i hauríem tingut una sola llengua i no hi hauria hagut cap problema. Això hauria pogut ser, no va ser ben clarament, i fa més de 8 segles d'això. Llavors, al segle XX, principis de segle XX, quan els catalans comencen a intentar donar prestigi a la seva llengua, fixar-li una norma, els occitans ho fan també, però una mica més tard, i veuen que la feina és molt més difícil a França, perquè a més és l'auge del nacionalisme francès i el nacionalisme occità és residual i amb quasi res, i és més aviat cultural que no pas polític. En canvi, a Catalunya hi havia realment una burgesia que va apostar pel catalanisme i es veia una sortida per al català, i ja aconseguia força gent per poder voler-ne fer una llengua que florís. En canvi, per l'occità era més complicat. Llavors els catalans, els quals Pompeu Fabra, van decidir tirar pel dret i deixar davant d'Occitània i dir, ja us espavilareu, nosaltres tirem pel dret.
0: Anem a les llengües en si, perquè ara estem tenint aquesta conversa en català, tu ets nascut a París, com i entremig, evidentment, doncs hi ha tota la teva relació amb l'occità. Com et relaciones tu amb l'occità? Com comença? Com és la teva descoberta de la llengua occitana?
1: Jo vaig arribar amb 10 anys a Occitània, bueno, Occitània no la regió, sinó l'Occitània la de veritat, era el Perigord, i jo sabia que allà es parlava una altra llengua, que no la parlaven, no la vaig trobar enlloc, vaig estar buscant durant 3 anys i al final sí que vaig poder començar a aprendre-la amb la gent gran del poble, a l'Esbart, diguem-ne, a l'agrupació folclòrica del poble, i va ser una mica el meu únic centre d'interès en tota l'adolescència, que no fos fer el gamberro com tots els adolescents, potser una mica més. Per tant, clar, va ser una mica la salvació de, home, activitat cultural, coses per fer, aprendre una llengua, aprendre a ballar, aprendre a fer música, una cultura nova, fantàstic. Llavors això, bueno, em vaig cultivar a partir dels 13 anys i fins als 21 que me'n vaig anar a Catalunya a viure. Llavors l'occità em va servir moltíssim per aprendre el català, però llavors, clar, vivia allà, ja no voltava per Occitània, l'occità el seguia practicant com podia a distància, però realment en el meu dia a dia poquet. Poquet, o si no, amb catalans, llavors era un occità amb un cert sabor català, diguem-ne. Ara és una mica al contrari, que el meu català s'està, bueno, reoccitanitzant, afrancesant, no ho sé.
0: Bueno, ja està bé, no? Aquest mestissatge.
1: Perquè fa
0: aquest
1: temps que ja no vol tu parlar.
0: I com va ser aquest contacte amb aquesta gent gran? Entenc que eren parlant occità que no sabia tallar la transmissió, o sigui que per ells era la llengua, la seva llengua materna.
1: Bé, no,
0: o...
1: llengua materna, és a dir, la majoria de la gent amb qui el vaig aprendre era gent que els seus pares ja els hi havia parlat en francès. Però els pares amb ells seguien parlant la seva llengua. Llavors, gent que l'havia sentit sempre, però les seves primeres paraules havien sigut en francès. Aquell francès...
0: Francità.
1: Sí. Però, i cap al tard van dir, bueno, va, hem de parlar aquesta llengua. Era de la poca gent que va fer aquest esforç. I llavors es retrobaven amb al voltant de la cultura, de la dansa, la música, les tradicions, una mica per recuperar aquest element cultural i continuar-lo practicant. Llavors, clar, transmetre, quan ja ets un avi, és molt difícil. I ja era una mica massa tard per poder tornar a llançar la màquina de transmissió. Jo arribo amb els meus 13 anys i veuen un nano que arriba i que vol aprendre la llengua. Què?
0: Ells en tenien el teu interès o no?
1: Ells estaven flipant una mica, però estaven encantats, aquests.
0: No hi havia la vergonya d'allò del patuà?
1: Ells no en tenien vergonya. Perquè, bueno, ells, era la cosa que ells volien recuperar. Però a veure, vergonyes... Depèn, no haguessin anat mai a reivindicar que això fos llengua oficial o una cosa així. Mm-hmm. Llavors, amb una mica de vergonya, sí. Bueno, és a dir, dic glòssia clara. Però cap vergonya de parlar el patuès, que en deien, eh? Cap vergonya. El podien parlar sense cap problema i al contrari, molt contents de parlar-lo. Se l'estimen, aquesta llengua. Se l'estimaven, perquè ara ja no hi són, la majoria.
0: I en aquest univers de diglòssia, no?, d'aquesta llengua que pensant en el cas del català, que a vegades queda com ha quedat, no?, en la cuina, a l'interior, mm-hmm. Tinc la sensació que en l'occità, em corregeix-me si no és així, hi ha tot el món de la cançó que és on, no sé, on ha perviscut molt la llengua. Creus que això és una diferència amb altres? Sí, creus que podríem dir que els occitans són una nació cantada, podríem dir? O sigui, on la cançó perviu d'una manera potser molt més que altres llocs? O...
1: Home, és... segur que hi ha molta gent que no parla, però sap cantar. I coneix cançons de memòria, i les pronuncia bé, i tot això, però seria incapaç de mantenir una conversa. O fins i tot de dir-te, què vol dir aquesta paraula en concret? No, però saben la cançó, saben de què parla, més o menys, però potser no saben ni a quin temps està conjugat el verb. O sigui que, sí, això, aquesta, hi ha una pujada bastant important avui dia de l'interès cap a aquesta tradició, perquè és un acte social cantar. I està a la portada de qualsevol. O sigui, s'aprèn fàcilment. Pots, només cal practicar-ho amb la gent, anar escoltant i practicar una miqueta i ja està, i et pots llançar i pots participar i és festiu, és molt agradable. I a més hi ha una mica de joc, perquè la majoria de les cançons que circulen avui dia, almenys al sud d'Occitània, són polifòniques. Llavors hi ha el joc de cantar amb més d'una veu, buscar el so bonic de l'acord de les veus. Evidentment això ajuda a que es mantingui una part de la cultura.
0: I tinc la sensació que és una mica, o és bastant transgeneracional, no? Perquè jo les canteres que he vist, hi ha molta gent jove que...
1: Sí, no sé.
0: Si això abans també era així o...
1: Home, jo, a veure, quan era a Tolosa pels meus estudis fa 25 anys, no hi havia tot això. Cantàvem, érem quatre gats que ens transmetíem una mica les cançons que sabíem del poble i això, però a Tolosa no hi havia una cultura d'això encara. En quedava als Pirineus, perquè és d'on és originària aquesta polifonia. Les altres zones tenien més cançons monòdiques, cançons tradicionals, i cadascú se sap una mica les cançons del seu poble, però si tens un interès. El que ha ajudat a fer una mica de boom ara és el fet de que es popularitzés la cançó polifònica. les cantades a la moda pirinenca.
0: I què creus que hi ha ajudat? Creus que grups com Cocanya i aquesta moda va per aquí la cosa? O...
1: Crec que tot va una mica junt, perquè hi ha un treball de fons social que s'ha fet d'anar a buscar les pràctiques encara vives i de fer tallers per ensenyar-ho a la gent, a fora del seu hàbitat natural. Crec que això només perquè és bonic i agrada i ja està. Però hi ha gent que ha fet molta feina de socialització de la cosa. Penso en el Pascal Caumont, però hi ha d'altres, hi ha molts, i que l'han escampat una mica fora del territori, que fa que ara hi ha també, no sé, potser l'evolució de la societat, que fa que ens falten espais per participar, compartir coses culturals participatives, i això és perfecte per practicar aquest tipus de vincle social.
0: Sí, realment qualsevol que, no, que vagi per primera vegada a una cantera és una experiència de comunitat increïble, no?
1: Una mica com els castells, sí. Com un partit de rugby, jo què sé. Són coses que es fan socialment i que realment es crea un ambient que no es troba enlloc més.
0: I anant pensant amb les cançons, amb les lletres en si, pensava quin pes tenen en la construcció de l'imaginari d'una mica de la nació occitana, perquè tinc la sensació, no, que hi ha moltes cançons on hi ha el pastor, hi ha l'estimada, sí, que està lluny, hi ha una cosa nostàlgica, melancòlica,
1: ha,
0: no sé.
1: Hi ha, sí, home, i tant que n'hi ha, sí, però també... N'hi ha de molts tipus de cançons, eh? No sóc literari, per tant no m'he fixat massa amb quins temes es tracten, i jo quan canto més per la part musical de la cosa. La lletra me l'aprenc perquè és un suport per fer música, però no és el que m'interessa. Però sí que hi ha temàtiques que tornen sempre, la pastor, com ho has dit, eh? El tema pastoril.
0: I musicalment, què em podries dir? Què és el que t'atrau d'aquestes cançons, d'aquestes polifonies?
1: El fet de poder cantar més d'una veu, de buscar cadascú on és més còmode, segons el to que l'agafa la primera persona que vinga, tira una nota, comença a cantar una cançó, doncs ens adaptem al to que agafa. I llavors, segons la tessitura de la persona que comença, ens hem d'adaptar, i si és massa alt, faré la veu de baix, o si és massa baix, faré la veu de dalt. I així, adaptar-se, trobo que és molt... Sí, és estimulant.
0: Una de les cançons, suposo, més populars, no? Perquè també la canten als estadis de futbol, i això és el Secanto, però n'hi ha moltíssimes d'altres. Ara et faré una pregunta que potser és una mica difícil de fer sense preparar, però si haguessis de fer una playlist, una llista de reproducció, algú que volgués descobrir la cançó occitana, o aquest tipus de cançons, aquestes polifonies o no polifonies, quines hi posaries? El teu top 5? Quines cançons t'agrada especialment cantar?
1: Mira, és graciós, perquè justament ara veig per les xarxes que hi ha el grup Dets, que són un col·lectiu que fan vídeos en occità, això, un grup de joves molt dinàmics, que justament han fet una història ara que circula per les xarxes, que és el top 10 de les cançons que t'has de saber per ser un bon occità.
0: I quines hi havia?
1: Hi havia l'Encantado de Nadal, però era molt variat, eren coses que anaven des dels anys 70, de cançons populars, però pop, diguem-ne, fins a coses actuals, de cantants de rap i tot, o sigui, molt, molt divers, i em va agradar molt.
0: Doncs mira, mentre tu parlaves, Rafeu, hem pogut trobar aquest vídeo, així que ja que ens l'has recomanat, si et sembla, anem a escoltar el col·lectiu Dets i que ens descobreixin quins són per ells els 10 clàssics de la música occitana.
2: Això es passa en occità a 100 de 100, si coneixes

0: Aquesta era la proposta de Dets i realment, com deies, Rafeu, una llista molt eclèctica, molt completa de diversos punts de la geografia occitana i també moments de la història d'Occitània, no? Des de Nadau, Claudi Martí, Cocanya, Ali de Sants, la Malcuafé i uns quants que em deixo. I tu què? Que t'animes a fer la teva llista?
1: Uf, això m'ho hauries hagut de demanar per preparar-me. Quines cançons... és molt difícil, i a més, escollir-ne 5. Mare de Déu.
0: O una, n'hi ha alguna, la primera que canti sempre? N'hi ha alguna que t'agradi especialment de cantar?
1: Va per modes, va per èpoques. Perquè segons la gent amb qui t'ajuntes, n'hi ha que... ah, ara ens agrada aquesta, i cada moment, buah, l'hem cantada molt, va, pf, i l'oblidem una mica, llavors passem a una altra... em nego a contestar-te perquè és massa ampli.
0: Si algú vol saber, que vingui a una cantera a veure't cantar.
1: Això.
0: I justament et volia preguntar pels tallers de cant que feu a la universitat amb els estudiants. Mm-hmm. Quant temps, d'on va sorgir aquesta idea? I que també és una manera de tenir una relació amb els estudiants més enllà de l'aula en si, no?
1: I tant, ens va sortir la idea... Jo, quan vaig començar com a mestre de conferència, maître de conferència, com a profe, vaja, a la uni, vaig dir... està molt bé fer classes de llengua, de literatura, etc. Tot això ho vam formar a la uni, però no estem ensenyant castellà o rus o anglès. Estem ensenyant occità. És una llengua minoritzada i és la llengua d'aquí, que la gent ja no hi té accés, bueno, la llengua i la cultura. La gent no hi té accés, no hi ha gaire llocs on sigui realment present. L'hem de fer viure i hem de transmetre un màxim de tota la cultura, no només la llengua i les matèries acadèmiques. Vam dir, el cant és una part que realment permet, d'una, de trobar moments convivials, dos, i per tant que els estudiants es relacionin entre si. Dos, és una part molt important de la cultura, com acabem de dir. I tres, ens agrada. Sí, llavors vam dir, vam intentar muntar-ho, primer, dins dels locals de la uni, amb horaris de... bueno, entre la una i les dues, allò quan la gent està dinant. Al començament va haver-hi una mica d'interès i llavors la gent, no, és que jo has de dinar, no, ja tinc classe, no sé què, no, va. I llavors i estàvem dins d'una aula totalment fora de lloc. No té cap mena de sentit cantar així amb una pissarra. No. Llavors vam dir de treure-ho de la uni i fer-ho al vespre, després de les classes, i fer-ho en un bar, que és on es canta, de sempre. Llavors, així sí que va començar a agafar una mica més de pes, la gent va anar venint, perquè pots començar, ens trobem, veus alguna cosa i cantem, i llavors els qui vulgui quedar-se i passar la nit al bar, doncs que ho faci. Llavors és obert, no? Qui vulgui només venir per cantar, tenim tota la primera part, on aquí realment treballem les cançons perquè, bueno, anar-les sentint i ja està, potser no n'hi ha prou per aprendre a cantar. Hi ha un moment que has de, no sé, de espepissar, que diem, de treure-li la pell a la cançó i anar a mirar com està feta i treballar-la part per part. Llavors fem això al primer moment i després anarem afegint i ara comencem a tenir un bon repertori, comencen a saber-ne força els estudiants, tenim un bon grup que ja comencen a agafar una mica d'autonomia.
0: I com és el perfil d'aquests estudiants d'occità a la universitat? És un perfil... són realment gent militant, podríem dir, que tenen l'occità com a llengua familiar?
1: És molt divers. És molt divers i és molt interessant. Seria molt interessant fer-ne un estudi sociològic, de fet, perquè hi ha gent que sí, que ha fet occità tota la seva infància, a l'escola, que sigui a Cal Andret o en el públic, en el bilingüe del públic, i això... però no és pas la majoria. N'hi ha. i són, generalment són, són els que es queden després, però no sempre. N'hi ha que descobreixen ben bé de nou l'occità, que diuen, bé, què faig? Mira, aniré a fer això. I ho proven, i bueno, com a totes les carreres, a primer curs tenim molta gent i després baixa. Mm. Sempre és així. Llavors hi ha gent que ve per descobrir una disciplina i després se'n va. Però realment els perfils són molt diversos. Hi ha gent que

0: Sí.
1: Molta gent diferent. Gent d'aquí, gent d'allà, gent de tot arreu.
2: Creus que hi ha molt canvi de quan tu vas estudiar a Occità a la universitat?
1: Déu-n'hi-do. Bé, jo el vaig estudiar a distància perquè estava fent una altra carrera alhora, però sí que freqüentava la gent que anava fent els estudis d'Occità i també sabia el que es feia perquè ho estava cursant també. Però, o sigui, a la universitat, ben bé vida d'universitat, no he tingut. Però la gent que hi havia llavors, n'hi havia molta més que almenys havia sentit viu al carrer. I fins i tot jo deia que l'havia estat buscant durant 3 anys, però l'havia trobat encara. I encara hi havia la possibilitat d'anar a veure els iaios i preguntar-los com ho dius tu això? I com ho dius tu això? Era possible fer això? Ara ja? No, perquè són els fills d'aquella gent que ja són la segona generació que parla francès, eren els seus avis que parlaven occità, que ara ells són gent gran. Llavors, realment, ara, anar a recuperar la font és molt més difícil. N'hi ha, però són pocs, són cada vegada menys. I per tant, pels nostres estudiants és més difícil. Tenen molts menys espais on practicar-ho i se'ls han de crear ells. I una mica deslligats, desvinculats de la pràctica tradicional. Llavors és diferent el que els hi passa. L'objectiu és el mateix. La voluntat dels estudiants és la mateixa, crec. No ha canviat. És sempre. Si et matricules a Occità, és que tens una mica d'interès per la matèria i, per tant, tens una mica de sensibilitat per això. Perquè, si no, per què? A França, per què? El que sigui que veiem és gent que agafa això perquè ha d'agafar una amb el sistema de major minor, no? dels cursos universitaris, agafen una disciplina principal i n'han d'agafar una segona i tenen tot un llistat de possibilitats i no hi ha res que els hi cridi especialment i diuen, per què no això? I en tenim d'aquests que arriben i ils ont vu la lumière, ils sont rentrés. I n'hi ha que així, per pur atzar, per casualitat, han descobert una cosa, s'hi han quedat i realment s'han implicat i volen fer un projecte professional i tot. I altra que no.
2: Després tornarem amb aquestes qüestions més sociolingüístiques, però volia anar, ja que parlàvem fins ara de música també, no? Que la música ens porta al que dèiem de la prosòdia. M'agradaria que ens expliquessis una mica més també per la gent que no conegui què és la prosòdia, això que intentàvem definir com aquesta música dels parlants, i què vas estudiar tu a la tesi, o quines descobertes vas fer.
1: Què és la prosòdia? És la part musical de la llengua, és a dir, que no ens interessarà ni les paraules, ni tampoc els fonemes, és a dir, si és una A o una N, ens és igual. Això forma part de la fonologia segmental. I la prosòdia és tot el que es ve a ficar per sobre. És a dir, l'entonació, que serien les melodies que fem servir per transmetre significat. Per exemple, si faig una entonació que puja o que baixa, pot canviar totalment el significat de l'oració, si és una declarativa, una interrogativa, aquestes coses. Però hi ha també molts petits matisos pragmàtics que podem fer passar amb l'entonació. Llavors, això no es fa sempre igual a totes les llengües o fins i tot a tots els parlars, a tots els dialectes.
2: Això t'ho anava a preguntar, com canten els occitans, com entonen?
1: Començo per això, això és l'entonació. També hi hauria tot el que és el ritme i l'accentuació, a quines síl·labes posem prominències, quines són les síl·labes fortes, les menys fortes, i el grau de prominència també dels diferents accents. Un accent de frase és molt més prominent que un accent de grup o que un accent de paraula. I el francès se sap que no té accent de paraula, que només té accent de grup, i això és el que fa el francès tan que es pot reconèixer tan bé, no? L'occità sí que amb això s'assembla més amb el català i amb les altres llengües romàniques, que té un accent de paraula. Llavors, òbviament, contacte occità-francès, què passa? Amb dos sistemes que no són idèntics, que divergeixen bastant.

0: Doncs això era el subjecte de la meva tesi, de sistemes prosodictes en contacte, el cas de l'occità i el francès.
1: I hi ha una influència mútua? O...
0: Sí, sí, sí, realment. El que es veu, sobretot, vaig haver també de comparar una mica amb el que passa en occità a fora de França. Doncs a Itàlia i a la Vall d'Aran. Uh-huh. Per comparar, per tenir un punt de comparació, perquè no tenim un occità sense contacte, però tenim occità amb altres tipus de contactes. El que vaig veure és que les entonacions, per tant, les melodies que fem servir per exprimir, expressar un significat, s'assemblen moltíssim a tota França. I que et dic, ara que surts de França, s'assembla més amb l'italià o bé amb el català. A la Vall d'Aran, el català, que també s'assembla una mica més amb el castellà que no pas amb el francès, diguem. I és la primera cosa que se sent quan sents un aranès. Sembla, la gent d'aquí diuen, ah, és un espanyol. Però igual que els catalans, quan senten catalans del nord, diuen, ah, són gavatxos. Oh, això, no els hi diguis als catalans del nord, òbviament, però hi ha aquesta cantarella, que és lògica, per contacte, com igual que la gent de Perpinyà diuen que la gent de Barcelona té un accent espanyol. Clar, és que és el que hi ha. Això pel que són les melodies, pel que és el ritme i l'accentuació, vaig veure que a França, més o menys, parlo de la gent bilingüe gran, que tenen un sistema més o menys similar en francès i en occità, que no és ni el sistema del francès estàndard ni el sistema de les altres llengües romàniques. Mm-hmm. Que les altres llengües romàniques, generalment l'accent de paraula se sent, potser a la península ibèrica una mica menys, sobretot les zones en contacte amb el castellà, menys, perquè el castellà és taca, taca, taca, taca, taca, taca, tota l'estona, llavors no sentim massa la diferència entre les tòniques i les àtones, però a Itàlia sí, moltíssim. Les tòniques són molt llargues i tenen moviments tonals i... Italiano, no? Aquesta A, no? Aquí. Doncs els occitans, que en el seu occità i en el seu francès, els occitans de França tenen un sistema més o menys intermedi en què l'accent de grup, com en francès, és obligatori i és marcat la síl·laba és més llarga, hi ha un moviment tonal, hi ha una intensitat més forta, tot això. Però l'accent de mut és marcat a vegades i a vegades no. I si és marcat, no allarga massa la durada, com farien els italians, però sí que fa un moviment tonal. Llavors, és com un entremig, un sistema entremig entre el sistema francès estàndard del nord i el sistema romànic del sud. És romànic, no, romànic, no galo-romànic. Doncs això, que realment fa aquest sistema intermedi, però l'entonació depèn de la llengua amb la qual ets en contacte.
1: I ara que parlaves de l'aranès, com explicaries, potser amb un oient catalanoparlant, per què en occità, per exemple, no, crec que els catalans tenim aquesta obsessió a vegades amb la qüestió de l'estàndard, l'estandardització de la llengua, mm-hmm. la normativització. En occità això va per uns altres camins, no?
0: Bé, a veure, també hi ha... Una estandardització és necessària a partir del moment que comencem a passar a l'era numèrica, de l'era digital, que si vols fer una cerca a Google has d'escriure-ho com toca, no pots escriure-ho cadascú a la seva manera, llavors hi ha d'haver-hi una mena de norma. El que passa és que tenim un territori tan gran i no és com pel català o pel castellà o pel portuguès, que la llengua es va desenvolupar en una zona relativament petita i llavors es va escampar a territoris cap al sud amb la maldita reconquesta. O sigui, això, l'expansió cap al sud de la península ibèrica. A Occitània no, és el llatí que va evolucionar a cada lloc. Llavors, és un espai molt gran. És lògic que tinguem molta diversitat. I llavors el gascó, l'albernès o el provençal tenen característiques dialectals bastant marcades i podríem dir que a l'interior d'un dels dialectes occitans que tenim, que en tenim 6, segons la classificació més reconeguda. A dins d'un d'aquests dialectes podríem tenir la mateixa variació que hi ha dins de tot el català. Llavors, clar, fer una normalització per un dialecte es podria fer, però això seria negar la unitat de la llengua, perquè és real que compartim una base molt, molt, molt important amb tots aquests parlars occitans. És que hi ha realment una realitat darrere de la denominació d'occità. És que ens entenem. Sí, ens entenem. Potser hi ha alguna paraula que se'ns escapa o un accent que és una mica marcat, que, uau, parla raro, però reconeixes la teva llengua. I al cap d'una estona d'acostumar-te al seu accent, doncs ja t'entens. Aprens tres o quatre coses i ja funciona, per tant. I a l'època en què era la llengua materna de la gent, no hi havia cap problema, en absolut. És ara que és una llengua que s'ensenya i que no és la llengua materna de la gent que la parla, costa més acostumar-se a la diversitat, perquè ja és una llengua que no domines tant. Llavors, si a més has de lidiar amb tanta diversitat, els hi costa més. Ja ho veig amb les generacions d'ara que estan pujant, que la gestionen, no la gestionen tan bé com abans, aquesta diversitat. Ja veurem com evoluciona, però nosaltres no deixarem mai d'ensenyar al màxim possible tota la diversitat de l'occità dins dels estudis que proposem.
1: A més, hi ha moviments, no?, com dins del català, no?, que defensen que no són...
0: Blaveristes. Sí, bueno, clar, hi ha gent que defensa... En trobem principalment a Gascunya i a Provença. En menor mesura també a l'Alvèrnia. Hi ha que diuen que l'alvernès és una altra llengua. El llemosí, no? El llemosí sempre ha reconegut que formava part d'aquest conjunt d'oc. No hi ha hagut mai cap veleïtat de crear una llengua llemosina diferent. No. Però a Provença i a Gascunya sí. A Provença em sembla realment que en té pocs arguments a nivell lingüístic. A nivell social sempre pots trobar arguments. Igual que a València pots trobar arguments. No, clar, és un regne des de fascinant. No, pots trobar moltes coses per explicar per què emergeixen aquests moviments, però la unitat de la llengua no depèn d'això.
1: Uh-huh. I en el cas de l'aranès a Catalunya, per entendre-ho...
0: Volia acabar una mica sobre el gascó, perquè el gascó sí que té realment peculiaritats des del seu naixement, que ja era una... Si no hagués format part de la mateixa comunitat lingüística que els altres occitans, si no haguessin comunicat entre si, i si no s'hagués trobat amb les mateixes circumstàncies polítiques, hagués realment pogut esdevenir una altra llengua. Però no ha sigut el cas. Justament el fet d'haver-se barrejat amb els altres, ha permès mantenir una certa unitat. A la diferència, exactament el contrari del que ha passat amb el català. El català tenia molt poques particularitats dialectals i la separació política ens ha separat realment. En canvi, amb el gascó, al principi hi havia ja diferències respecte dels altres parles occitans, però s'han anat mantenint així i no se n'han afegit gaire més. En canvi, i al contrari, les coses noves són comunes. Llavors, bueno, bé, perdó.
1: I aquestes diferències són principalment en el sistema verbal o en general?
0: Entre els parlars occitans, els diferents dialectes, poden afectar absolutament totes les parts
1: de la llengua.
0: Les particularitats en tenim a nivell fonètic, n'hi ha moltes, a tot arreu, això sí, però això no afecta el fons de la llengua massa. Les conjugacions on en tenen de més diferents segur és el gascó, que té conjugacions més diferents dels altres i que té potser més trets fonètics diferents, però de fonètica històrica, perquè avui dia més o menys s'assembla molt.
1: I això, tornant al que et deia de l'aranès, quan diem que l'aranès és oficial a Catalunya, que és així, podem dir que l'occità és oficial a Catalunya? O l'aranès, com l'hem d'explicar? És un subdialecte del gascó? És així?
0: Correcte. És un subdialecte del gascó, Que, per tant, és occità, no fa cap dubte. I a més és un subdialecte que, d'acord, és de muntanya, però és molt, molt a l'est del domini gascó, per tant no és un gascó que sigui... que la base sobre la qual s'ha desenvolupat aquest aranès és molt proper al que es pot parlar a l'Arieja, que és o a Garrudonauta, al Lluçonès. Realment és, la base és, era la mateixa, però és clar, frontera política, contactes lingüístics diferents, i d'acord, hi ha galicismes en aranès, són antics, i perquè realment els aranesos sempre han parlat amb els seus veïns. Ara aquesta comunicació ja no es fa en occità, es fa en francès, i són els aranesos, o en castellà. I llavors, el fet de desenvolupar-se només entre si, a fer viure la llengua i només parlar-la entre si, cosa que no només passa a l'Aran, que una mica tot arreu, la gent que el té de forma tradicional el parla amb la gent que coneix, i amb la gent que no coneix es passa amb una altra llengua. Llavors, això també fa una gestió de la diversitat que és menor que abans. I l'aranès, llavors, ha incorporat molts elements de contacte amb el català i amb el castellà. Llavors, sí, evoluciona, i ja veurem també el que dona amb el futur, però ara mateix tinc un estudiant que acaba de fer pràctiques allà, i ell parla llengua d'Ucia, i no han tingut cap problema per desenvolupar-se, bueno, fent totes les tasques que havia de fer, bueno, deia que podia parlar amb tothom, que no hi ha cap problema.
1: I que potser a vegades més aquest discurs, no? Com una mera de mirada, com si l'occità fos un caos de mil dialectes que no hi ha acord i no és així, evidentment.
0: És una llengua que presenta molta diversitat interna, sí, però és una llengua sense cap mena de dubte. L'únic és que, clar, cal fer-la servir per adonar-se'n.
1: Exacte. I ja per anar tancant, m'agradaria tornar al que dèiem abans dels teus, no, dels teus alumnes i de l'ús social de l'occità. Tu que vas viure, no sé si 10 anys o així, a Catalunya... 20, Déu-n'hi-do.
0: 20 anys a Catalunya. Amb un forat de 3 anys al mig, però... Sí, sí.
1: Clar, a vegades tinc la sensació que, no sé com ho veuràs tu, que potser els catalans a vegades intentem, o ens mirem la qüestió occitana o de la llengua occitana amb els patrons.
0: Des
1: del prisma català, i busquem tota l'estona, no, això, el tall de la transmissió, la llengua materna... Però clar, són realitats molt diferents.
0: Clar, això s'hauria pogut fer fa un segle. Mirar i intentar veure perquè realment fa un segle el 90% de la població occitana parla occità. I només occità, quasi. O sigui, n'hi havia pocs que dominessin el francès. Bueno, sí, perquè clar, ja, ara ja estem al 25, sí, perdó, s'actualitzarà,
1: els anys passen per tothom,
0: sí, això. Però fa un segle encara sí que era la llengua majoritària, totalment, i avui dia ja gent que sigui la seva llengua materna és poquíssima. Hi ha gent que la parla, hi ha gent que la coneix, però sempre seran dominants en francès. Mm-hmm. L'immensa majoria, fins i tot la gent que ha parlat l'occità a casa des de sempre, que les seves primeres paraules les ha pronunciat en occità i que les ha seguit parlant, fins i tot així el francès el tindran millor.
1: Clar, no n'hi ha prou amb que els teus pares et parlin en occità, no? Perquè
0: la llengua ha de ser present al teu voltant perquè la puguis desenvolupar i puguis parlar de tot. Hi ha coses que no en podràs parlar perquè no existeix, bàsicament.
1: Tot i així, creus que les calandretes i tot el... Creus que no sé, d'aquí una generació potser veurem com els primers fruits de gent que torna a traspassar l'occità?
0: Hem de veure com funciona el tema de l'aplicació de la llei Molac, que ja té 4 anys i encara no s'aplica ni de bon tros.
1: Què diu aquesta llei?
0: Que qualsevol alumne de les zones de França on hi ha una llengua pròpia o altra que el francès ha de poder tenir un ensenyament d'aquesta llengua. No dic en aquesta llengua, però d'aquesta llengua. Ara mateix, bueno, hi ha gent que voldria i no pot. Molta gent que voldria i no pot. El que passa és que també tenim falta de professors, de tot tipus de professors, però d'occità encara més. Llavors ja veurem, perquè la voluntat... A veure, almenys el marc institucional ara el tindríem millor, però d'aquí que pugui tocar una part significativa de la societat per reimplantar la llengua d'una manera notable, no ho sé, s'ha de fer molta, molta feina. Molta.
1: Tu ets optimista, tu, perquè fa l'ús social de l'occità, o...?
0: L'ús social... em mataran, però no. No, en absolut. Dic, el coneixement, el fet de mantenir un cert coneixement i que existeixi, i que això, sí, però això no fa un ús social.
1: La megafonia del metro de Tolosa no
0: és molt bonic, però fa una mica de color local, això, i està bé, però no és això que et farà pronunciar paraules en occità per comprar el pa. Me'n recordo jo a l'any 2000-2001 d'anar intentant pels carrers de Tolosa anar entrant a les botigues i demanar les coses en occità i de mantenir l'occità tota l'estona. Ho vaig provar. Hi havia gent, és que ningú ens contestava, ningú. Com a molt, algun que ens deia Macarel, i continuar tot en francès, perquè no podia dir més. No en sabien. I fins i tot per fer-se entendre, és com si els haguessin parlat en italià o en portuguès. Els hauria fet el mateix, representat el mateix esforç. Llavors, si ja fa 25 anys era així, avui dia...
1: Llavors hi ha bombolles, no? Penso en la Tupina, penso en... Hi ha llocs on...
0: Sí, on els militants ens podem trobar, no?
1: Clar, em fas pensar que... No sé si això és una mica la crònica d'una mort anunciada, que... Si pensava, des del punt de vista del català, a vegades vivim també una mena de paranoia, no? Sempre el català... Que la llengua no es perdi, defensar la llengua...
0: Val. Sí i no. Que és veritat que el català encara és viu i present i encara pots anar a comprar en català, excepte algunes excepcions depèn de les zones, però és veritat que la salut del català es va deteriorant. Llavors, tampoc és un disbarat pensar que s'ha de vigilar. Ara, no estem a punt d'enterrar-lo, el català, encara. No, encara en té per anys. Però és veritat que l'ús baixa, el coneixement baixa, la qualitat de la llengua que es coneix també baixa. Llavors, sí, ens hem d'alarmar. Cal fer coses pel català. Sí. Però bé, també... Tot és molt complicat perquè per l'ús social també has de caure bé, perquè és que si vas allò nya, la gent es poden posar la defensiva i dir no, mira, deixa'm estar, jo no tinc per què... Bueno, hi ha molta gent que reacciona així. No dic que sigui desitjable, però es pot entendre des del desconeixement o des de la manca d'interès també. Si no tens un interès particular per això, si els altres et venen amb la seva dèria, és complicat. Llavors, si la gent ho veuen com una dèria, s'ha de demostrar que no és una dèria, que és que realment hi ha una escomesa gran de la diversitat lingüística en aquest planeta, que està... parlem de la diversitat, de la biodiversitat, però les llengües és tremendo el que està passant. I aquí, bueno, si no fem rep al català i deixem que vagi fent com està ara, parlem-ne d'aquí un segle. Ja veurem.
1: I al final també és una cosa tan bàsica com poder viure plenament amb la teva llengua, no? Poder, d'això que dius tu, anar sí. a comprar el pa, anar al cinema, llegir un llibre, etc.
0: Sí.
1: Bé, estava pensant com acabar aquesta entrevista per no acabar
2: amb un punt tan trist.
1: Però, bueno, és la realitat que tenim i al final espais com aquests són també espais de resistència, no? I de militància.
0: I vol dir que encara hi som. I per molts anys hi siguem.
1: Doncs això, per molts anys hi siguem. Moltes gràcies, Rafeu. I ens trobem al proper programa.